llum i de comprar els esprits. Intrus. És per això que canti 400.000 vols blues. Els gascons

sí, els deixarem, aquests cornuts de catalans. Abús, és per això que cantin.

t'ho juren, paraula d'expert. Diuen igual cada vegada, com Chernobyl l'amiant.

mais c'est calme nous, hein.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: a Perpinyà, Porta d'Espanya, escolteu Ràdio Arrels
1: al 90.

sonin toms i plats, que sonin els vents, la gent sigui un crit, la pipa a tocar.

soledat dins del cotxe, un migdia d'estiu amb els vidres tancats sota el sol, com la carta del calaix que mai no et vaig voler enviar. Sol damunt d'un tren que no para mai, sol amb els meus peus, amb els meus números vermells, sol sense espatlla pel consol, sol com un mussol, sol sense cobertura, sense crèdit, sense bateria, sense drogues pures, sol com un avi mut, amb el cap bullit de records mal resolts, tot sol, sol una nit d'hivern, de vent, de llamps, de trons, després silenci i desconsol. Sol a final de mes, sol amb la meva condemna, sense cap possibilitat de ser absolt, sol quan ningú t'espera enlloc,

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Tinc una pena tan teva
4: que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva, teva, que és més fonda que la mar. La mar i la pena, la pena, el mar. La mar aguanta la terra. La terra, el mar aguanta.
3: Per no pagar tanta pena.

0: Radio Arrels, apunta ja, 95.
1: El dia s'ha aixecat un amunt del Canigó.
2: Del Canigó.
1: Un ben companyes, venguem al porró.
2: Al porró.
1: Vinya, sol, rubí, que maca és la vida aquí.
2: La vida aquí.
1: Aquesta cançó els hi cantarem.
2: Els hi cantarem
1: en aquesta llengua que tant estimem.

més plaents les coses, si et conservo on reposes, si tot fos comptar els dies mentre el ventre em tibaries, si no fos un artifici, si no fos un malefici, no, no, tu no tens pas nom, ets poc.

Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Ja em sembla que m'incites si m'infons certes sospites. Per instint et resisteixo, t'he estimat des que existeixo, però et vull sense problemes. I ara llencen anatemes, i ara llencen crits d'alarma. Qui són ells per acusar-me? No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Si la vida mai t'arriba, em farà servir el captiva. Qui et sublima, qui et valora, quan no ets més que una espora. Per a mi no és cap festa, és derrota manifesta. No és només teu el suplici, junts anem al sacrifici. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. És tan falsa la creença dels qui creuen que això es pensa. És el xiscle, el desfici.

no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Qualsevol que es posi entre l'ésser meu i el meu ventre llançarà menys preus i odis, tot brandant morals i codis. M'he de veure maleïda, combatuda i escarnida. Sóc però carn de picota, de ferida i de derrota. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un

Tot això per vos dir, és hora d'anar a casa. Abans de col·locar l'ull o d'adobar la brasa, pensem en el que hem dit, de prendre un nou fullatge, una fulla

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances...
0: Escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia a totes i tots. Allí s'han superat els 40 graus a Perpinyà. Aquest valor és el rècord absolut. Els precedents eren de 35,6 al 2018 i 35,5 a l'any 1974. I això sembla que és un no parar. Encara avui, un dia que comença a la plana amb un cel radiant, els vents canviaran de direcció, tindrem marinada i també migjorn a cotes baixes. Per la Cerdanya i el Capcir serà més aviat vents de septentrió i a la tarda apareixen uns núvols i pot esclatar uns temporals localitzats. Al litoral i prelitoral la nit serà càlida, la temperatura no baixarà dels 30 graus a la Costa Vermella o dels 28 graus del banc de la Salanca. Tot i així, continua a fer calor, assolirem els 29 a Fontarrabiosa, 31 a Ur, 28 a Sautó, 33 a Pi, 38 a Eus, Uriupià i Baixàs, 33 a Colliure, 38 a Palaldà i 35 a Costuja. Avui a Santa Alexandra, precaució, respecteu la dita, d'una petita guspira s'abranda la gran foguera.
0: Ràdio Arrels, a Elna, 95.
3: L'hora, 100% en català.
0: A Ràdio Arrels.

0: Bill Parranda, simple Darwin, el fort sobre el feble. Som l'exemple que desmunta la regla. Bon rap casolà, teatro mágico és el temple.
1: Rap com exili fins que mori.

0: Una hora 100% en català.
1: Quina ràbia, no vull més ràbia, no.
2: El català que parlem al País Valencià és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O ens recobrem la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara, o mai.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: Els matins de

0: Escolteu l'hora fresca a Radio Arrels, el vostre programa d'estiu. Soc la Lauriane Penyer i ens seguirem fins a les 9.
1: L'informatiu. A Radio Arrels.
2: Com cada dia aquesta setmana, fem ara un punt sobre l'actualitat de l'incendi de Trevillac. Bon dia. El foc ja no progressa més, però encara no pot ser considerat sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc. L'objectiu dels bombers és evitar que el foc no s'estengui pels aspres, on seria encara molt més difícil d'apagar. Avui la carretera RD66 és oberta a la circulació. Ahir, de fet, va reobrir a començaments de tarda. Ahir, de fet, va reobrir al matí, però després tallada de nou durant la tarda, provocant grans embussos a la carretera del Roc de Gelera, multiplicant com a mínim el temps per 3 per anar de la plana del Rosselló fins a Prada i més enllà. La carretera està de nou oberta des d'ahir al vespre, però pot tancar de nou a qualsevol moment. De les 27 comunes per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, la mesura va ser aixecada ahir per 12, però les altres localitats continuen sense habitants, entre elles Vinçà i Illa. La situació es tornarà a avaluar durant el dia en funció del nivell de risc i de l'evolució de les condicions meteorològiques amb coordinació prèvia amb cada batlle. Respecte a l'activitat econòmica, s'han autoritzat excepcions per permetre una activitat mínima a determinades empreses considerades essencials dins les zones evacuades, en particular les cooperatives frutícoles. La superfície total afectada per l'incendi avui es calcula al voltant de les 4.980 hectàrees. Avui hi ha mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments francesos que fan front a incendis d'una gravetat comparable. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui es mantindran condicions de temperatures similars a les d'ahir, és a dir, molt altes, favorables a noves reactivacions sobtades del foc, però normalment amb un vent que bufarà menys fort. I finalment, davant la intensitat de l'activitat operativa registrada, estan prohibits els focs d'artifici a tot Catalunya Nord, amb l'excepció de Cerdanya i el Capcir, zones on el prefecte ha considerat que les condicions meteorològiques són menys desfavorables.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia a totes i tots. Allí s'han superat els 40 graus a Perpinyà. Aquest valor és el rècord absolut. Els precedents eren de 35,6 al 2018 i 35,5 a l'any 1974. I això sembla que és un no parar. Encara avui, un dia que comença a la plana amb un cel radiant, els vents canviaran de direcció, tindrem marinada i també migjorna a cotes baixes. Per la Cerdanya i el Capcir serà més aviat vents de septentrió i a la tarda apareixen uns núvols i pot esclatar uns temporals localitzats. Al litoral i prelitoral la nit serà càlida, la temperatura no baixarà dels 30 graus a la Costa Vermella o dels 28 graus del banc de la Salanca. Tot i així, continua a fer calor, assolirem els 29 a Fuenterrabiosa, 31 a Ur, 28 a Sautó, 30...
0: A continuació podreu escoltar en Àngels Torrones parlant de l'Universitat d'Estiu de Puigcerdà al micro de l'Enric Balaguer. Però abans es busca Catalanet de Banda Neon.
4: Aquest estiu escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Estem a la Biblioteca Comtat de Cerdanya i parlem amb la Maria Àngels Torrones, que és la presidenta de l'Associació Universitària de Cerdanya. Abans de tot, què és aquesta associació?
3: Sí, això és una associació de voluntaris, no té cap ànim de lucre, que té com a objectiu principal portar formació de qualitat a la Cerdanya. És una associació que ja té una mica d'història perquè té 29 anys, per tant, doncs, fa 29 anys que doncs, el nostre objectiu és aquest, i la part més important o més central de la nostra activitat és i ha estat sempre a la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que aquest any arriba a la 28a edició. Per tant, som els organitzadors doncs, de l'Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà.
2: Per què fer aquesta universitat d'estiu a Puigcerdà?
3: Doncs això remunta, doncs, com ja us dic, gairebé 29 anys enrere, on a partir d'unes competicions esportives universitàries que es van fer a l'hivern, van pensar, home, estaria bé doncs, que aquesta relació que hem començat a tenir amb la Universitat Ramon Llull doncs, pogués anar una mica més enllà. I en aquell moment doncs, un grup de gent, un grup de voluntaris, van dir, home, doncs, si tenim el suport d'una universitat com la Ramon Llull i tenim el suport de l'Ajuntament de Puigcerdà, doncs potser podríem provar. No? I a partir d'aquí doncs van començar a fer, en principi d'una manera molt modesta, pocs cursos, dos o tres dies només, i com que ha tingut prou èxit i la gent doncs, ens va donar molt recolzament, doncs hem anat ampliant fins que ja fa força anys que tenim un programa que dura una setmana amb cursos, amb tallers, amb jornades professionals i amb activitats obertes a tothom.
2: Aquesta edició 2026, quin és l'eix principal? Hi ha un eix principal?
3: En principi, són cursos. Nosaltres el que intentem, com que nosaltres ens adrecem a tothom, o sigui, no tenim un target molt concret, sinó que ens adrecem a tothom que vulgui explorar i que vulgui doncs aprendre i conèixer coses noves, el que intentem justament és fer cursos de temàtiques diferents i fer tallers de temàtiques diferents. No? Alguns d'ells tenen una línia a seguir, per exemple, doncs, fa molts anys que fem un curs sobre música clàssica, fa molts anys que fem un curs sobre història, també toquem algun tema doncs, més de creixement personal, de salut, la salut sempre hi és present, perquè també tenim la Fundació Hospital de Puigcerdà, doncs, que és un dels partners importants, però jo penso que una mica la nostra firma és que toquem una miqueta tots els temes. Intel·ligència artificial, des de l'any passat també toquem, o sigui, intentem coses que estiguin d'alguna manera presents a la societat, i també intentem que hi hagi temàtica que sigui més local, no? o més pirinenca, com aquest any que fem una ruta guiada pels espais de l'estiuetge a Cerdanya.
2: Qui ve en aquesta universitat? Qui sol venir?
3: Doncs tenim un tipus d'alumne que moltes vegades és molt fidel, és a dir, que és gent que cada any el veiem i que cada any s'apunten a un curs o altre. Hi ha molta gent que és amant de la música clàssica que s'apunten al curs de música clàssica, hi ha gent que és amant de la història que sempre ven al curs d'història, però també tenim gent de diferents edats, de diferents condicions, de diferents professions que s'interessen per algun d'aquests temes o que els interessa algun professor en concret, i llavors doncs, es matriculen als cursos. Menció a part vol dir les jornades professionals, que aquestes sí que estan adreçades a un públic molt concret. Tenim una jornada de professió mèdica, tenim una jornada de la professió farmacèutica, que estan adreçats clarament doncs, a metges i a farmacèutics. També en tenim una sobre oci digital, on les persones que venen són gent que estan en aquest món, i llavors en tenim una que preparem conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que està molt adreçada al sector primari, no? Ramaders, pagès, normalment venen de la comarca. Però a part d'això, la resta de cursos i activitats són molt oberts i en principi doncs, qualsevol persona està cridada i pot venir doncs, qualsevol persona.
2: Hi ha cursos i tallers.
3: Sí, la diferència és d'hores, eh? O sigui, els cursos són més llargs, però si els diuen cursos i els tallers són tastets més petits, no? Perquè a vegades la gent diu, mira, doncs, és un tema que m'interessa, però tant com per dedicar-hi potser un dia sencer o dos dies no. I llavors doncs, fem aquests petits tastets que a vegades doncs, es transformen en cursos. No? Aquest any en fem un de ceràmica, que ho fan ceramistes de la nostra comarca. En fem també sobre flors, sobre botànica, basant-nos també molt amb la vegetació que tenim aquí a la comarca. Vull dir que... I també sempre hi ha algun curs així com a més, no divertit, però més sensual, que seria doncs, aquest dedicat doncs, a la cata de vins i tot allò que té relació amb Gaudí, però lligat a la gastronomia. No? Que aquest sempre també és un curs que té molt èxit i que li posem un taller perquè és curt. Perquè, bueno, doncs perquè ha de ser curt, no pot ser més llarg aquest.
2: També he vist el programa les plantes i les plantes amb aquest aspecte de pot ser tradicional també o històric, parlant de les bruixes i...
3: Sí, hem posat aquest títol perquè és un títol que ens feia gràcia i bàsicament doncs, és això, no? Que, com les plantes poden ser elements curatius, no? I com tota la vida i tradicionalment, i més aquí al Pirineu, que hi ha tota la tradició de trementinaires, doncs que s'han fet servir les plantes per curar. I normalment les persones que curaven i les persones que coneixien les plantes i els seus usos eren dones, generalment, no? Per això doncs, la professora volgué posar aquest títol. Sí, és un tema doncs, que la veritat és que és un curs que s'està emplenant ràpidament, eh? Vull dir que aquest sí.
2: És un any especial per Antoni Gaudí,
3: sí.
2: I doncs també un taller una mica especial.
3: Sí, sí, sí. Nosaltres comptem sempre amb aquest professor, que és Antoni Cot, que sempre ens fa propostes així gastronòmiques i enològiques, perquè ell és enòleg, i llavors doncs, tracta sempre diferents temes i els fa lligar amb tot el tema del vi, de la gastronomia. I aquest any va dir, tinc preparat un curs, un taller relacionat amb Gaudí, no? O sigui, com que Gaudí, m'imagino jo que era de les Terres de Tarragona, i així suposo que ell lligarà una miqueta doncs, al seu origen, amb elements que tinguin a veure doncs, amb aquest origen, i després a partir de les seves creacions ell també doncs, suposo que aportarà doncs, informacions relacionades amb la gastronomia i sobretot amb els vins, no? És tot una sorpresa, però hem de dir que és una persona molt preparada i que sempre aquestes sorpreses sempre són exitoses, però sí, sí, és original el plantejament.
2: Això també és una manera d'una certa manera de promoure Cerdanya.
3: Sí, per nosaltres que es digui Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, quan en aquests últims anys les universitats d'estiu han anat caient, no? Perquè, bueno, doncs per les circumstàncies, per temes pressupostaris, no hi ha moltes universitats d'estiu a Catalunya. Llavors, que aquí a Puigcerdà n'hi hagi una i que tingui una trajectòria de 28 anys, clar, és una marca també, no? I de fet, i nosaltres tenim alumnes que són de la comarca, però també tenim alumnes que són de fora, i sobretot el que fa a les jornades professionals, el 95% de la gent que ve, doncs, com que són professionals d'arreu de Catalunya. Llavors, doncs, clar, és un element doncs, que també és de promoció de la comarca i de Puigcerdà, claríssim.
2: Per conèixer el programa complet i per matricular-se, què s'ha de fer?
3: Sí, nosaltres tenim una web que és www.aucer.org, i a partir d'aquí doncs, podeu tenir tots els programes complets i el detall de tots els cursos i tallers, i també doncs, les activitats que fem, que són obertes a tothom. Aquí no cal matrícula, només cal venir-hi i ja està, i llavors a partir d'aquí us podeu matricular. Sí, sí, sí, sí. La inauguració serà el dia 13 de juliol, anirà a càrrec de l'Ada Parellada, tothom hi està convidat, i la cloenda anirà a càrrec del filòsof Francesc Torralba, també tothom hi és convidat. Aquí no cal matrícula.
2: Maria Àngels Torronés, moltes gràcies.
3: A vosaltres. Us esperem.
4: D'aquí uns instants tornareu a trobar la vostra nova crònica sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló, presentada per l'Enric Balaguer.
5: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: 1926-2026 són els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Per això, des de Radio Arrels hem volgut parlar d'aquests fets importants per a la història de Catalunya, i el nostre convidat durant aquesta sèrie serà, i és, en Lluís Puig. Lluís Puig, que és director de la Casa Macià i exconseller de la Generalitat de Catalunya. Lluís Puig, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Lluís, parlem d'aquests fets de Prats de Molló, però potser, abans de tot, cal presentar qui és el senyor Francesc Macià.
1: El personatge que va generar tot un mite, fins que va sent anomenat popularment l'avi.
0: Sí.
1: Però tothom era conegut com l'avi.
0: Sí, però ha estat jove aquest avi.
1: Sí, ho va ser-ho. Mira, en Francesc Macià era el segon de 7 fills. Tenia, per tant, uns quants germans i germanes, i era fill d'en Joan Macià i de Maria Lluçà. I en Macià va néixer un 21 de setembre del 1859. Ja fa força temps d'això, eh? El seu pare es dedicava, la família, per tant, es dedicaven al comerç d'oli, a les Borges Blanques.
0: Sí, allà és bastant normal, no?
1: Exactament, bona terra per l'oli. I és un negoci que va gestionar el pare de Francesc Macià fins poc abans de que morís, eh? Però poc abans de que morís, Macià, quan tenia 16 anys, ingressa a l'Acadèmia Militar Espanyola, a Guadalajara, no de Mèxic, d'Espanya.
0: Sí.
1: I, per tant, entra en el cos d'enginyers, que ell es forma, evidentment, fa la carrera i acaba sent un gran enginyer. Dins de l'exèrcit, ell va demanar per anar a Cuba. No sabem què hi tenia, o quin desig hi tenia.
0: Potser hi havia una mena de moda, no?, de Cuba en Catalunya.
1: Segurament,
0: en aquest moment.
1: Però en tot cas no li van enviar mai. No va tenir aquesta sort. El van destinar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla. En fi, va anar passant per diferents llocs. Tot i que va començar com a telegrafista, va arribar fins a capità. Capità, un oficial de l'exèrcit espanyol, que ell va posicionar-se per modernitzar l'exèrcit.
0: Sí.
1: Era, diguem-ne, un xic progressista. Cal dir per això que l'any 1887 el destinen a Lleida, i allà és on coneix la que després seria la seva esposa, Eugènia Lamarca, filla d'una família noble, rica, lleidatana. Amb l'Eugènia Lamarca, per tant, es casen i arriben a tenir 3 fills, el Joan, la Josefina i la Maria. I en aquest període és quan en Francesc Macià passa de capità a arribar a ser tinent coronel.
0: És a dir que
1: Va pujant. Tenia una brillant carrera dins de l'exèrcit espanyol.
0: Sí.
1: Cal fer una menció a l'aspecte d'enginyer de Macià, que combinava amb la seva activitat militar. Per què? Doncs perquè va fer importantíssimes obres civils. Ja comença el 1894, a la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú, on va néixer, li encarreguen el projecte de fer el clavegueram integral. Va començar per aquí. Ell ja tenia una visió innovadora de totes les tècniques d'enginyeria, i això va fer que el 1893 va adquirir els drets d'explotació d'una patent que era el formigó armat. Era una patent d'un senyor francès, que es deia Joseph Monnier. Ell va veure que aquest invent, d'aquesta patent d'en Josep Monnier, era importantíssim per fer obres, eh? I, per tant, va fer la primera construcció que es coneix a tot Espanya amb aquest nou material, que va ser un dipòsit d'abastament d'aigua, 1.000 metres cúbics, a Puigverd de Lleida, un poble lleidatà.
0: L'utilització d'aquest formigó armat era gairebé revolucionari, era innovador.
1: Era tecnologia punta, el que diríem ara, en definitiva, no? Amb aquests materials i amb aquests coneixements fa l'aixecament topogràfic del plànol de Lleida. Després fa tot el projecte d'instal·lació del sistema de telegrafia òptica a la Seu d'Urgell. El 89 fa la construcció del pavelló d'oficials a la caserna de la Seu d'Urgell, i també pren part en el projecte de construcció de la carretera de Sort a Esterri d'Àneu. L'any següent fa el projecte per fortificar Tortosa i també Castellciutat, al costat de la Seu d'Urgell. Així va fent fins que arriba a defensar el ferrocarril del Noguera Pallaresa, i el 95 continua la seva activitat fent el projecte de la carretera de la Seu d'Urgell a Andorra. Imagineu-vos.
0: Sí.
1: Si era compatible fer bona feina amb exercir sí. les seves funcions de militar, eh?
0: Sí, sí. És un militar bastidor, constructor.
1: Exactament. On comença el seu problema? El seu problema. Què passa a la història perquè en Macià arribi a deixar l'exèrcit? Doncs passa que el 25 de novembre... Potser ho estem fent molt avorrit de dates, eh? Però
0: no, cal, però cal és fer història, aquesta història.
1: Sí, sí. El 25 de novembre del 1905, uns militars espanyols fan un atemptat contra el que es deia el setmanari Cucut, una revista, un setmanari Cucut, que era clau d'humor, el que ara seria qualsevol còmic.
0: Sarcàstic.
1: Sarcàstic, etcètera, no? I destrossen la redacció de la revista, on també hi havia un altre diari que es deia La Veu de Catalunya. Aquest atemptat que fan els militars espanyols es coneix en la història com els fets del Cucut. Què fa el govern? Com ara... crea una llei de jurisdiccions de repressió dels delictes contra la pàtria i contra l'exèrcit.
0: Cent anys dels fets de Presó Molló. Amb Lluís Puig era el primer capítol.
2: Dins uns minuts, la vostra crònica CO2, presentada per l'Albert Nogué, ens parlarà d'un nou límit planetari atès per la humanitat.
3: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

sí que sí, tal qual. No.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: La humanitat acaba de passar un nou límit planetari. Bon dia. Després del canvi climàtic, la pèrdua d'integritat de la biosfera, l'alteració del sistema terrestre o la pressió sobre l'aigua dolça, una nova frontera acaba de ser traspassada, l'acidificació dels oceans. Amb aquesta, ja són 7 de les 9 fronteres planetàries que superen el llindar de seguretat, segons el primer balanç anual Planetary Health Check, publicat pel Potsdam Institute for Climate Impact Research. El pH superficial dels oceans ha caigut prop de 0,1 unitat des de l'inici de l'era industrial. Pot semblar molt poc, però en els fets equival a un augment de l'acidesa d'entre el 30 i el 40%. Els ecosistemes marins, que fins ara havien actuat com un pilar de l'estabilitat de la Terra, es veuen empesos fora de la zona de seguretat. Coralls d'aigua freda, esculls tropicals i la vida marina de l'Àrtic són especialment vulnerables a aquesta tendència. Un dels símptomes més visibles és el deteriorament de la closca dels teròpodes, uns petits cargols marins que serveixen d'aliment a nombroses espècies. La seva davallada posa en risc les cadenes tròfiques senceres i, per extensió, la seguretat alimentària de milions de persones que depenen de la pesca. Alhora, els oceans perden capacitat d'absorbir el CO2 atmosfèric, debilitant encara més el fràgil equilibri climàtic. Els investigadors remarquen que la causa principal és l'alliberament continu de diòxid de carboni procedent de la combustió de combustibles fòssils, la deforestació i el canvi d'ús del sòl n'agreugen els efectes.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Dins 3 minuts arribem ja a les 7:30, però per ara hi ha Get Around de The Beach Boys.

0: escolteu l'Hora Fresca a Radio Arrels, són les 7:30.
1: L'informatiu a Radio Arrels.
2: Fem ara un punt de l'informació sobre el foc de Trevillac, que ja no progressa més, però encara no es pot considerar sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc. L'objectiu dels bombers és evitar que no s'estengui pels aspres. La superfície total afectada per l'incendi és avui al voltant de les 4.980 hectàrees. Hi ha avui mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments francesos que fan front a incendis d'una gravetat comparable. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui es mantenen condicions de temperatura similars a les d'ahir, favorables a noves reactivacions sobtades del foc, però amb vent menys fort. De moment, la carretera RD66 continua oberta a la circulació, però la prefectura avisa que es pot tancar a qualsevol moment. És el que va passar ahir a la tarda, provocant un gran col·lapse de circulació sobre carreteres secundàries. Per altra banda, de les 27 comunes per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, la mesura va ser aixecada per 12, però les altres localitats continuen sense habitants, entre elles Illa i Vinçà. La situació es tornarà a avaluar durant el dia en funció del nivell de risc i de l'evolució de les condicions meteorològiques. I finalment, el prefecte ha decidit prohibir els focs d'artifici del 14 de juliol a tot Catalunya Nord, amb l'excepció de Cerdanya i el Capcir.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia a totes i tots. Allí s'han superat els 40 graus a Perpinyà. Aquest valor és el rècord absolut. Els precedents eren de 35,6 al 2018 i 35,5 a l'any 1974. I això sembla que és un no parar. Encara avui, un dia que comença a la plana amb un cel radiant, els vents canviaran de direcció, tindrem marinada i també migjorn a cotes baixes. Per la Cerdanya i el Capcir serà més aviat vents de septentrió i a la tarda apareixen uns núvols i pot esclatar uns temporals localitzats. Al litoral i prelitoral la nit serà càlida, la temperatura no baixarà dels 30 graus a la Costa Vermella o dels 28 graus del banc de la Salanca. Tot i així, continua a fer calor, assolirem els 29 a Font-Arrabiosa, 31 a Ur, 28 a Sautó, 33 a Pi, 38 a Eus, Uriupià i Baixàs, 33 a Colliure, 38 a Palaldà i 35 a Costuja. Avui a Santa Alexandra, precaució, respecteu la dita, d'una petita guspira s'abranda la gran foguera.
6: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels.
7: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

Com cada dia us proposem les efemèrides d'Enderrock. Avui es parlarà de la Dharma després de la mort de l'Esteve Fortuny. Però abans, una música de l'Anna Roig, una música francesa.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 9 de juliol del 1988 torna als escenaris la Dharma, dos anys després de la mort d'Esteve Fortuny. Van ser els germans grans de la família Fortuny que primer van fundar el grup Els Llums, amb Josep a la bateria, Esteve a l'orgue i a la guitarra i en Joan al baix. Amb els anys van evolucionar, canviar d'instruments i de nom de grup fins a ampliar-ho a altres components sota el nom de Dharma i trobant la seva identitat amb arrels en la música tradicional. En un concert l'agost del 1986, l'Esteve Fortuny va morir després de patir una hemorràgia cerebral. Tenia 32 anys. Va ser un cop dur pel grup, però animats per un col·lectiu de seguidors, van tornar als escenaris el 9 de juliol del 88 a Pineda de Mar. Escoltem un dels temes més populars de l'imaginari musical català, La presó del rei de França.

0: Acabeu d'escoltar No faig res amb la mar, cantada per la Venus i la Mar Pujol. A continuació podreu escoltar les dites d'Arrels, on es parlarà d'una dita que va néixer entorn d'una llauna.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
4: Som a Elna, al Conservatori de l'associació Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
5: Bon dia, Miquel.
4: I em tens davant aquí d'una llauna grossa.
5: Sí.
4: Què és aquesta llauna?
5: És una llauna de confitura.
4: I què hi estem fent davant?
5: De 5 quilos. Que abans se venien les coses per 5 quilos. T'imagines, se devia menjar força confitura.
4: No.
5: Sí, però és veritat que és una llauna de confitura de 5 quilos, però aquí no servia pas aquesta per fer... Segurament venia de confitura, però tenia un altre ús. Un altre ús que és relacionat amb la fred que pot fer a la primavera, perquè de quan en quan això arriba, i hi ha doncs una dita que diu, que deia ma padrina també, abril gentil, matadú d'olendres. Abril gentil, matadú d'olendres. Que cal explicar potser un poc. Gentil.
4: Primer, doncs, clar, jo, per mi gentil és una cosa positiva, no?
5: Manyac.
4: Manyac, sí.
5: És gentil en l'antic sentit de gentil, que era dolent.

0: és un mot que ha canviat completament de sentit, dolent, i matadú, dolendres, olendres, que són les oranetes del Rosselló. Doncs vol dir que ha polit abril dolent, que pot matar les oranetes, les olendres.
1: Per tant, que l'abril moltes vegades comença a fer bo i ja una mica ens confiem, però a l'abril també hi ha glaçades i precisament és una època també perillosa, no? pel camp, perquè et pot fer malbé la collita. No?
0: I sobretot pels arbres, perquè pot arribar que justament geli amb la flor o amb la fruita petita, sobretot encara més a les zones una mica més endins, cap al Vall Conflent, per exemple, cosa que hi ha força fruites i fruiters, i a Bontes se servien d'aquestes famoses llaunes que posaven de quan en quan entre cada 4 o 5 arbres, per exemple, al mig, i posaven una mena d'oli brut o alguna cosa així, i posaven foc i això feia força fum, cremava però amb força fum, perquè el que és perillós és pas tant la fred ella mateixa, sinó que el sol que sai després de la gelada, que ho crema, tot. I llavors, si hi ha, per exemple, si és embrumat, encara que geli, és pas greu, perquè la planta pateix pas o pateix poc. Mentre que si fa un gros sol, després de, llavors aquí realment ho crema. Doncs cal fer un tel, cal empatxar que el sol arribi a tocar durant una hora, una cosa així, els arbres, i doncs se feia, de fet, és pas per l'escalfor, és pel fum.
1: Doncs aquestes cremes per controlar els efectes de les gelades, sobretot també la primavera, que a vegades sembla que hagi de fer bo, però després et ve una bona gelada. Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
3: Radio Arels, a Ceret, 88.2. No deixis...

0: de Camina.
1: Acabeu d'escoltar No deixis de caminar del grup Charango. Dins 5 minuts seran ja les 8 i serà l'hora de tornar a trobar l'Enric Balaguer per la seva previsió del temps.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels. Són les 8.
2: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
5: Com cada dia aquesta setmana, fem ara un punt sobre l'actualitat de l'incendi de Trevillac. Bon dia. El foc ja no progressa més, però encara no pot ser considerat sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc. L'objectiu dels bombers és evitar que el foc no s'estengui pels aspres, on seria encara molt més difícil d'apagar. Avui la carretera RD66 és oberta la circulació. Ahir, de fet, va reobrir a començaments de tarda. Va reobrir al matí, però després tallada de nou durant la tarda, provocant grans embussos a la carretera del Roc de Gelera, multiplicant com a mínim el temps per 3 per anar de la plana del Rosselló fins a Prada i més enllà. La carretera està de nou oberta des d'ahir al vespre, però pot tancar de nou a qualsevol moment. De les 27 comunes per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, la mesura va ser aixecada ahir per 12, però les altres localitats continuen sense habitants, entre elles Vinçà i Illa. La situació es tornarà a avaluar durant el dia en funció del nivell de risc i de l'evolució de les condicions meteorològiques amb coordinació prèvia amb cada batlle. Respecte a l'activitat econòmica, s'han autoritzat excepcions per permetre una activitat mínima a determinades empreses considerades essencials dins les zones evacuades, en particular les cooperatives frutícoles. La superfície total afectada per l'incendi avui es calcula al voltant de les 4.980 hectàrees. Avui hi ha mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè una part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments francesos que fan front a incendis d'una gravetat comparable. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui es mantindran condicions de temperatures similars a les d'ahir, és a dir, molt altes, favorables a noves reactivacions sobtades del foc, però normalment amb un vent que bufarà menys fort. I finalment, davant la intensitat de l'activitat operativa registrada, estan prohibits els focs d'artifici a tot Catalunya Nord, amb l'excepció de Cerdanya i el Capcí, zones on el prefecte ha considerat que les condicions meteorològiques són menys desfavorables.
6: La previsió del temps de l'estiu.
7: A Ràdio Arrels.
8: Bon dia a totes i tots. Ahir s'han superat els 40 graus a Perpinyà. Aquest valor és el rècord absolut. Els precedents eren de 35,6 al 2018 i 35,5 a l'any 1974. I això sembla que és un no parar. Encara avui, un dia que comença a la plana amb un cel radiant, els vents canviaran de direcció, tindrem marinada i també migjorn a cotes baixes. Per la Cerdanya i el Capcí serà més aviat vents de septentrió i a la tarda apareixen uns núvols i pot esclatar uns temporals localitzats. Al litoral i prelitoral la nit serà càlida, la temperatura no baixarà dels 30 graus a la Costa Vermella o dels 28 graus del banc de la Salanca. Tot i així, continua a fer calor, assolirem els 29 a Fuenterrabiosa, 31 a Ur, 28 a Sautó, 33 a Pi, 38 a Eus, Uriupià i Baixàs, 33 a Colliure, 38 a Palaldà i 35 a Costuja. Avui a Santa Alexandra, precaució, respecteu la dita, d'una petita guspira s'abranda la gran foguera.
4: A continuació, els comentaris d'actualitat del cronista Liu Escapa. Però abans, música.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
9: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
2: Som avui el dijous 9 de juliol i, com cada dijous de l'any, a Ràdio Arrels, amb nosaltres, Iu Escapa. Iu, bon dia.
3: Bon dia.
2: Al llarg de l'any, Iu Escapa, ens fas comentaris, ens dones la teva opinió sobre l'actualitat i l'actualitat d'aquests dies a Catalunya Nord és l'incendi de Trevillac, que podríem doncs, posar al plural els incendis que sempre han concernit el nostre país, Catalunya Nord, una regió mediterrània, però ara, entre altres, amb el canvi climàtic, doncs, ens afectaran cada dia més. I, Iu Escapa, tu penses que hi ha, malgrat tot, algunes solucions?
3: No ho fem. Sí, ben entès, solucions n'hi ha, perquè ben entès cal encara fer més per lluitar pels bombers, que fan molt, això sí. Però mai, encara que tinguessin 50 avions, no?, i tot això, el millor per lluitar és la prevenció. És la presència de gent que coneixen el territori. La presència de gent que saben que aquest territori és pas únicament un paisatge bonic, no? Però era un paisatge que era un lloc que els feia menjar, que els feia treballar, que coneixien com el treballar, que hi eren, que vivien cada dia, i això ha desaparegut. I se cal qüestionar, si voleu, per què ha desaparegut. Perquè aquesta pagesia, jo soc un fill d'aquesta pagesia, si voleu, petits pagesos, no? que eren dins del territori cada dia. No? Cada dia, perquè això els feia viure. I els feia viure pas massa bé, però tampoc els feia viure. Vivien i vivien contents finalment, sense ser rics, però contents. I el territori és un lloc que els hi donava tot el que li calia, si voleu, per la família, per viure, i tot això en col·laboració amb d'altres gent que vivien al costat i que exactament la mateixa cosa. I tota aquesta gent eren també vigilants del territori. I el territori era pas únicament un lloc d'esbarjo, un lloc d'oci. Era un lloc per ells que era capital. I això, cada dia hi havia com una mena de prevenció. Clar, el canvi climàtic era pas el mateix. Però jo crec que l'única manera de lluitar cada dia més eficaç és que se tindria de pensar ara d'una manera diferent, però una presència de gent perquè el territori sigui altra cosa que un lloc on vas el diumenge per córrer o per dir ai que és bonic, no? Perquè finalment quan sentes el territori ara que veurem de la nostra casa, veurem per res o tot això. I aquesta gent sabien també que, per exemple, calia pas fer una casa amb pinça al costat o amb herba que era pas d'allà de l'estiu i tot això. I per què s'ha arribat a això? Perquè finalment, per dir, comparem tots aquests productes que se feien aquí, productes mediterranes, les tomates, la vinya, el vi, els abricots, fent tot això, que tothom vivia d'això, quasi tothom vivia d'això. Tot això, diem, els farem venir de lluny i així la gent els pagaran més barat. I això, aquesta realitat, el dia d'avui, ha estat com una conseqüència del fet que aquests tots petits pagesos mai poden viure dignament del seu treball. I això fa que tothom ha abandonat el territori, si voleu. L'han pas abandonat perquè l'estiraven pas. Estimaven molt el territori d'aquesta gent. L'han abandonat perquè podien pas viure tot això. I al final, aquesta visió econòmica molt falsa, i podem veure el dia d'avui, que comparem les coses més barates perquè vosaltres podreu consumir coses més barates, això és fals. El barat, finalment, el dia d'avui, veiem que ens costa molt car. Costa molt car, finalment, perquè fer venir productes de l'altra banda del món és una cosa molt perillosa pel clima, finalment. I finalment, aquestes coses que se tenien de vendre molt barat, els paguem car. Els paguem car realment, però els paguem car també per aquesta manera. Perquè tota aquesta gent que podrien viure del territori i se cuidar del territori. Aquests ramaders, aquests pagesos, aquests pagesos que vivien de la vinya, de tot el que se feia en aquest moment, tot això ha desaparegut. I hi ha com un buit, no? Un buit, jo diria, de la realitat, però també un buit del coneixement del territori. Perquè tota la gent que ara són de les generacions que han pas conegut això, el territori saben pas exactament com funciona. Per ells el territori és com un paisatge, no? Com una pintura bonica. És bonic, aquí tenim un territori extraordinari, molt diferent, amb la muntanya, amb els rius i tot això. I ho veuen com una cosa, que és bel això. I és pas únicament això, un territori. Un territori és una cosa que te permet de viure, una cosa, una enzarralata. Una cosa que quan ho veus, tens ganes de fer la prevenció, tens ganes de ser present en el territori, sempre. I jo crec que la prevenció és l'única manera de millorar tot això. Per un moment, cal comprar encara avions, segurament, sí, això sí, però això és únicament per curar, i per fer prevenció cal fer completament altra cosa. I jo, això me sembla complicat el dia d'avui, perquè la gent s'hi ha posat dins del marc mental que fem pas plus producció. Clar, encara en queda de pagesos, però la generació d'aquests pagesos que hi ha ara i és que tenen un relleu, jo em sembla que no, en molts casos, no? I finalment quedarà alguns grans pagesos amb hectares, però també abandó d'una gran part del territori. I això també és una de les raons de la multiplicació dels incendis, no? Perquè quan un territori té pas un sentit veritable per la gent que hi viuen, és com si era un lloc que ho puc utilitzar pel meu ple, no? pel meu esbarjament, pel meu tot el que voleu. I el tinc pas de treballar, de protegir, de fer una acció pel cuidar cada dia, quasi cada dia. I això em sembla que és un fracàs, jo diria, molt important de la societat de consum, de la societat de crompar sempre més lluny a gent que venen barat, i per fer venir coses de l'altra banda del món. En un moment donat s'han dit, sí, bon, nosaltres, ells faran tot això, i veiem com en aquest moment això té conseqüències, no? I finalment, aquests productes acabem els a pagar molt car realment, perquè on veus el preu de les tomates ara, i tot això em sembla a mon pare que feia tomates, i en aquest moment les tomates eren molt, molt més barates dins els llocs on se venien a Perpinyà o a Pasillà o per tot arreu. No, em sembla que hi ha un fracàs i és això que tenim de pensar, però és això que és complicat. Però se posar a parlar realment sense ser ciegos, no? del fracàs d'aquesta manera de veure el món és complicat i encara és molt més complicat per d'altres raons, perquè la gent han perdut aquesta... Perdut, no tothom, ben entès, però globalment, el sentit de solidaritat amb l'altre i amb el territori, i amb la manera de viure, perquè la solidaritat és pas únicament la solidaritat amb l'altre, és la solidaritat amb el lloc on vius, el poble on vius, el territori on vius. Una mena, això se'n pot dir l'arrel, si voleu. Bé, l'arrel, la conseqüència, és jo me senti solidari del territori, me senti solidari de l'altra gent. Tinc de fer per manera que el meu treball, el meu esforç, la meva voluntat ajudi el territori, ajuda l'altre també, pas únicament jo. Ajuda a viure bé, és això que... I això s'ha perdut d'una manera. Perquè encara jo crec que al fons de molta gent hi ha aquestes ganes de solidaritat. Però hi ha pas cap bri d'organització i tot això. I finalment la solidaritat sovint van per coses que sí, a un moment donat hi ha un problema, tothom és solidari, però se descuida. És un treball de cada dia, això. La vigilància, la presència del territori. I finalment cal trapar una manera de fer que diferent segurament per ajudar aquesta gent que podrien ocupar d'una manera productiva el territori.
2: Justament, l'escala per canviar aquest esquema i afavorir doncs, implantacions, microimplantacions agrícoles, podríem dir, no hauria de ser europea i justament Europa amb el pes i la pressió dels grans sindicats, particularment agrícoles a l'estat francès, doncs privilegia tot el contrari les grans explotacions.
3: Exactament, ben entès. Cal trapar coses, i és possible. Se podria, per exemple, pagar un poc aquests agricultors petits perquè també facin aquell treball de vigilància. No? I al final resultaria una inversió molt, molt interessant. Això se'n havia parlat fa 10 anys. Jo en havia parlat quan he llegit a PSIA, un moment donat, en havia parlat pas per PSIA, perquè això, com ho dius, és una cosa que és global, que és global, se pot fer a l'escala europeu. Sí, sí, però pel moment jo no veig que la gent vagi dins d'aquest sentit. I per què? Perquè, per exemple, aquí sabeu una cosa, perquè hi ha imbècils, perquè jo ho puc dir que així, imbècils, aquí mateix, del territori, que han tret la senyera europeu de l'Ajuntament. I el dia d'avui, pas content, pas vergonya, que tenim menester de bombers de Romania per salvar el nostre territori. I aquesta gent, completament a costat de tot, són també responsables d'això. Perquè quan fas una reflexió únicament en dient nosaltres som francesos, punt, i els altres els fotem de fora, els volem pas, la bandera la cremem, la cremen, cremar la bandera. És molt simbòlic, això. Qui és ara que farà, dir la premsa, dir la política, una crítica totalment total d'aquesta gent? Aquesta gent són responsables també d'això, perquè dins del cap funcionen únicament amb un centralisme, amb una idea totalment falsa del territori del dia d'avui. I aquesta gent sovint tenen ara un paper molt important, són diputats, són alcaldes i estimen el territori, aquesta gent, cap bri. Aquesta gent estima la seva ideologia, vol únicament defensar la seva ideologia. I això també, qui els hi dir? Ciutadans d'aquests pobles tindria de manifestar a l'Ajuntament per dir, mireu el que s'ha fet i ara tenim menester d'aquesta gent per nos ajudar. Com nosaltres també podem anar-los a ajudar un dia si en tenen menester. I jo diria una altra reflexió, que és també totalment en contra d'aquesta gent. És que quins són els alcaldes que han mostrat i que han telefonat que han posat el seu en gent sem solidari, som alcaldes de l'Empordà. Hi ha Són sentit massatges de potser 50, 60, 70 alcaldes de l'Empordà, que han trucat a l'Ajuntament, que han posat en dient «Sem solidaris, si teniu menester de qualcom, puc venir». I encara ahir l'alcalde de Bescarà me va trucar en dient «Nosaltres podem venir, podem fer venir gent». Doncs és evident que la solidaritat és dins del nostre territori. I el nostre territori s'acaba pas com aquesta gent ho tenen dins del cap al Pertús, no. Voilà. I això qui és? Qui ha els de criticar? Perquè això tindria de ser un rebuig total de la gent que estima el territori, que volen el territori. Aquesta gent són responsables també. Jo no tinc pas cap pèl a la llengua per ho dir. Aquesta gent són responsables perquè tenen una idea que va a l'encontre de lo que seria eficaç per fer un territori, jo diria, solidari, fer un territori que podíem vigilar perquè totes aquestes coses arribessin pas. Perquè quan el foc ja ha partit, ben entès que tothom té d'anar per ajudar, però el problema és que comenci pas el foc, veus? I ells posen el foc d'una manera o d'una altra, d'una manera simbòlica posen el foc, i veureu. Posen el foc de ben entès per ells que ja llumen el foc, però el posen en dient nosaltres tots sols us fotrem de fora, els volem pas, l'Europa ho cremem, i tot això és irresponsable i completament insolidaris. I aquí la gent voten per aquesta gent.
2: La lluita, doncs, contra els incendis, segons tu, i ho escapa, per acabar aquesta crònica, ho recordem, passa, doncs, per ajudar els petits agricultors, que seran, com sempre, a la primera línia per mantenir aquest territori, evitar que s'encenguin, que s'estenguin els incendis, i per això doncs es necessiten macrodecisions al nivell europeu. Europa, efectivament, doncs és solidària quan el foc s'ha declarat, però també podria i hauria de ser solidària al moment de triar les seves inversions. I ho escapa. Gràcies.
3: Un exemple, bon únicament.
2: Un exemple per acabar.
3: Un exemple. Jo, per exemple, la gent diu que l'Europa ha pagat 300.000 euros a l'alcalde de Carcassona. Veus? Aquests 300.000 euros, si haguessin pagat petits pagesos per vigilar el territori, potser que aquest incendi mai hagués agafat aquesta importància, no? Perquè és això que cal dir, cal canviar també de manera de pensar la solució, perquè aquí la gent finalment, aquesta gent els hi prometen, nosaltres canviarem, tot irà bé. És exactament el contrari, perquè això ho tindrien de prendre per lluitar contra aquestes ideologies, perquè aquestes ideologies també són responsables d'això. Ho veiem avui, el dia d'avui, ho veiem. És una cosa evident, no? Un nen ho veuria, això. Un adolescent ho veuria, això. I doncs aquesta gent que finalment estimen pas el territori, estimen únicament la llur ideologia. I doncs mai traparem solucions pel futur amb aquesta gent. És impossible.
2: I ho escapa. Ara sí, gràcies. Fins la setmana entrant, dijous vinent, a la mateixa hora, a Ràdio Arrels. Bon dia.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb I ho escapa a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Acabes d'any 95.

0: Sono les 8 i mitja i escolteu l'Hora Fresca a Radio Arels.
1: L'informatiu a Radio Arels.
2: Fem ara un punt de l'informació sobre el foc de Trevillac, que ja no progressa més, però encara no es pot considerar sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc. L'objectiu dels bombers és evitar que no s'estengui pels aspres. La superfície total afectada per l'incendi és avui al voltant de les 4.980 hectàrees. Hi ha avui mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments francesos que fan front a incendis d'una gravetat comparable. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui es mantenen condicions de temperatura similars a les d'ahir, favorables a noves reactivacions sobtades del foc, però amb vent menys fort. De moment, la carretera RD66 continua oberta a la circulació, però la prefectura avisa que es pot tancar a qualsevol moment. És el que va passar ahir a la tarda, provocant un gran col·lapse de circulació sobre carreteres secundàries. Per altra banda, de les 27 comunes per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, la mesura va ser aixecada per 12, però les altres localitats continuen sense habitants, entre elles Illa i Vinçà. La situació es tornarà a avaluar durant el dia en funció del nivell de risc i de l'evolució de les condicions meteorològiques. I finalment, el prefecte ha decidit prohibir els focs d'artifici del 14 de juliol a tot Catalunya Nord, amb l'excepció de Cerdanya i el Capcir.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia a totes i tots. Allí s'han superat els 40 graus a Perpinyà. Aquest valor és el rècord absolut. Els precedents eren de 35,6 al 2018 i 35,5 a l'any 1974. I això sembla que és un no parar. Encara avui, un dia que comença a la plana amb un cel radiant, els vents canviaran de direcció, tindrem marinada i també migjorn a cotes baixes. Per la Cerdanya i el Capcir serà més aviat vents de septentrió i a la tarda apareixen uns núvols i pot esclatar uns temporals localitzats. Al litoral i prelitoral la nit serà càlida, la temperatura no baixarà dels 30 graus a la Costa Vermella o dels 28 graus del banc de la Salanca. Tot i així, continua a fer calor, assolirem els 29 a Fontarrabiosa, 31 a Ur, 28 a Sautó, 33 a Pi, 38 a Eus, Uriupià i Baixàs, 33 a Colliure, 38 a Palaldà i 35 a Costuja. Avui a Santa Alexandra, precaució, respecteu la dita, d'una petita guspira s'abranda la gran foguera.
0: D'aquí un moment, l'Enric tornarà per fer-nos la visita del vilatge de Pi dins la seva crònica Vilatges del Conflent.
6: Aquestes vacances, escolta Radio Arrels. Radio Arrels.
7: T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos, avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remputat.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Vilatges del Conflent. És la cinquena part de la nostra passejada a pi amb el Gerard Rabat, ex-batlle d'aquest vilatge de la Vall de la Rotja a 1.000 metres d'altitud. Acabem de sortir de l'església de Sant Pau i estem davant una curiositat. Parlem això, això és molt original, no s'espera de veure això a un vilatge com Pi, i amb l'original Pi 314.
3: Pi 314. Bé, això fa poc de temps que s'ha fet això. Nosaltres al Rosselló tenim un artista, Marc-André de Figuera, que va fer un contracte amb un propietari d'una casa per fer un
2: rellotge solar.
3: Un rellotge solar, és això. I doncs és original, hem fet l'inauguració aquest estiu. És original, eh? És una casa que...
2: Donc aquí podreu llegir l'hora, quan hi ha sol, avui ja estem a l'ombra.
3: Sí.
2: Estem a l'ombra, doncs hi ha un rellotge solar sobre una façana, és difícil de descriure.
3: Funciona bé. Que part de la casa, mais de l'altra també, là. La part que és face al sud, sí, c'est bien bé, quan hi ha el sol, cal que hi hagi el sol, segur. Sí. Mais bon, no, hi ha gent que venen per a veure aquest... És una especialitat d'aquest artista que se diu Marc-André de Figuera. És pas l'únic poble, eh? Sarona ha fet un show, eh? Mais amb una casa és l'únic, eh? És l'únic que ho ha fet amb una casa.
2: Tenim també una orientació nord-sud, igual al terra sobre el carrer podem veure unes plaques de marbre que ens indica el nord i el sud.
3: Quan mireu aquí cap al sud, se veu bé que hi ha una roca sobre la muntanya. La muntanya se veu que hi ha una roca.
2: Sí, la veiem. Sí.
3: I aquesta roca és original perquè és la roca que és al sud. I quan el sol és just més amunt de la roca, és migdia d'abans, sí. Migdia del sol. I doncs, quan la gent no tenia un rellotge, era fa a pi, era una tradició de veure si el sol era just abans, més amunt de la roca. I doncs, és per això que ha fet això al sol. Ha fet això sobre la carretera per mostrar que aquesta casa també era dins la direcció d'aquesta roca que tradicionalment mostrava el midi tradicional, el midi del sol.
2: Gerard, on podem anar? Jo veig, bé, també sento soroll d'aigua i a fons, i hi ha també recs a pi.
3: Alors, hi havia molt de regnes, hi havia molt de gent que vivia aquí. Tota la muntanya, quan nosaltres fem passejar de la muntanya, sempre trobem recs. I són recs molt, molt antics. Hi ha quilòmetres i quilòmetres de recs dins la muntanya. I ara, que són que funcionen, que ara hi ha únicament el rec per els horts del poble. És fenomenal, eh? Hi ha recs que són fets a dalt i vam fer hores i hores de feina per crear aquest rex. Era molt, molt, molt interessant de veure. I se veu que ara parlem de sequera, però abans també hi havia sequera, perquè nosaltres hem trobat un rec que per tenir aigua per els horts del poble anava a més de 3 quilòmetres a cercar una ribera de la muntanya, una ribera de la Rouja. I donc, això prova que abans també hi havia poca, ara hi havia sequera.
2: Bon dia.
3: L'Adeline, que és de fora també. I fa fred, eh? Fa fred, eh? Que fa
2: fem una emissió de ràdio. Bon dia.
0: Bon dia. Ah, t'ho fa parlar.
3: Sí. Hem anat a l'església.
2: Sou de Pi, de sempre?
0: Sí, som de Pi.
3: Sí, va néixer Pi.
0: I tant que ho podrem estar Pi.
3: Sí, sí.
0: Ai, bé. Me deia que qui parla. No,
3: sí.
0: Veieu filme, no?
2: No, és només de ràdio. Com vos hi trobeu, a Pi?
0: Bé, jo bé. Escolteu, jo bé, M'estic allà, a la casa que se veu penes, veu-hi aquí el Ribàs, i quan veu-hi pas el Gerard, perquè sempre el veia, veu-hi anar a l'hort, i ara no. I bé, fa ple. Mira, fa ple de parlar català,
2: Quants anys teniu?
0: 4 i 20.
2: I sempre heu viscut a Pi?
0: Sí. Era a Espanya, vaig néixer a Espanya.
2: A quin lloc? A on?
0: A Can de Bano.
2: Al Ripollès.
0: Voilà. La meva gent eren francesos. Per la guerra, el meu pare se'n va anar a Espanya. Estava amb ell a Espanya. Em preocupava bé a la guerra allà al Franco. I quan vaig venir tenia 5 anys. I voilà, i sempre més a Pi, dins les muntanyes, a sembrar, a bestiar, i encara, mira, voilà. Encara enguany vaig fer tomates sol, i un poc de tonner, sí, ara és acabat, ara puc prendre pas, perquè...
3: Un hort molt maco.
2: Bé, moltes gràcies. Potser vindré un dia, i parlarem, no?
0: Sabeu-me... Jo sabeu, som pas ara el meu atxe, sempre... Trapi que som perdut enguany. I ara me diu i em vaig assall un poc, perquè ben dinant m'allungui. Me llevi matí a 6 hores, de cop de som pas. A llavors sí. I ve a ben dinant m'allungui un poc el canapé i ara som dit me calçall un poc.
2: A la fresca, fa fresca,
0: Sí, ara em farà de fred.
3: Sí, aquesta nit,
0: Qui és que he vist un any com enguany? La calor, la secada, nosaltres encara Pi, Plany, mireu que se passen les coses, l'aigua se'ls immena tot ara.
2: Aquí no en tenim gaire.
0: Espereu. Jo diu que el pas d'ira no us arribarà pas, perquè sabeu se pot girar cap aquí les coses, Gerard? Pi en 40 hi va haver ligat, en 40. El Ribàs aquí a la llenya baixava Ribàs avall.
2: Continuem, gràcies a Adelina, es diu,
0: Adelina. Soc Adelina, som la Sula de Pi. I mira, han pres ja la Jacqueline 422,
3: Sí.
0: Voilà. I mira aquí, això fa que...
3: Sí.
0: Mira aquí. I bé, mira, me fa ple de vos conèixer i vos com vos dieu.
4: Enric.
0: Enric. Sí. L'Enric. Mireu, jo amb la meva mare, sabeu, de cops bé no es parlava així, perquè aquí, català d'allà, mare de Déu, En fi, En fi, la vida és així,
4: Sí.
0: Què farem?
2: Doncs bé, seguim amb el Gerard.
0: Bé, mira, me fa ple de... Perquè me deia, esperi el Gerard, ara un altre dia, perquè se pas que se va passar de la missa. Ho sabia pas jo que hi havia missa.
3: Sí, s'ha fet la... Sí, no sabia.
0: La Clodi va venir a mirar si era malalta. Li vaig dir no, ho sabia pas.
3: Sí, hi havia gent, hi havia gent. La gent de Fullà que han pujat per la missa, sí, hi havia gent.
0: I ja ho vaig saber.
3: L'altra vegada,
0: Diu que era el mes de gener.
3: Sí.
0: Voilà.
3: Ha dit que sí, que vindrà per la festa major.
0: Voilà, perquè a l'església és Sant Pol,
3: Sí, Sant Pol.
0: Allé, doncs, au revoir, me fa ple de vos fer.
2: Ens acomiadem de la simpàtica Adelina i ens retrobem molt aviat per la sisena part.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: L'estiu és època de concerts.

0: I el cantant del Conflent, Ramon Gual, estarà en concert a la Costa Vermella. Això seran els 11 i 12 de juliol, que cantarà Banyuls i a Coll Lliure. I a aquesta hora podem saludar-lo. Ramon Gual, bon dia.
1: Sí, bona tarda.
0: Hem dit que l'11 de juliol estaràs a Banyuls de la Marenda. Ens pots explicar una mica de què serà aquest concert?
1: Sí, a Banyuls de la Marenda, com cada any, a l'estiu és el Foment de la Sardana de Banyuls de la Marenda, que organitza sempre un concert amb diversos cantants, fan ballades també durant tot l'any i tot. I doncs enguany es farà una mica diferent dels altres anys, és a dir, que es farà a la platja directament. Hi haurà un escenari, hi haurà la Cobla Tres Vents, i doncs després de tot això hi haurà en primera part la Paula Escudero i després jo per finalitzar la ballada.
0: I el dia 12 en aquest cas serà a Coll Lliure, no?
1: I doncs l'endemà, sí, repetim la mateixa cosa, això serà a Coll Lliure, organitzat pel Campanar Sardanista de Coll Lliure, que festeja els seus 50 anys d'existència. I llavors també amb aquesta associació que porta una coral, que jo dirigeixo, doncs cada any tenim el costum de fer el mes de juliol i el mes d'agost un concert cremat, perquè això es fa a vora del mar sempre, cantant habaneres i bevent cremat. I doncs també la Paula, que tindrà la sort de ser amb nosaltres i de fer la primera part de l'actuació del campanar sardanista i de jo mateix.
0: La Paula, que els oients la coneixeran per Ràdio Arrels, però que també té la faceta de músic. Quin repertori cantareu en aquests concerts?
1: Llavors, a la Paula em sembla que fa les seves cançons, però també hi farem una petita sorpresa perquè vol que cantem junts una cançó meva. I després, pel que és de la coral del campanar, tenim tot un repertori, només cançons catalanes que van de sardanes, passant per cançons populars, cançons d'autors, traduccions i ben segur habaneres, perquè és normal a bord del mar.
0: I més amb el cremat, doncs ja fa perfecte per les habaneres. El públic, clar, la Costa Vermella durant l'estiu hi ha molt de turisme, i molt de turisme que ve del nord, diríem. Com agafa aquest públic cançons en català? Ho valora especialment? No saben ben bé d'on surt? Com reaccionen?
1: Bueno, però la majoria, hi ha molta gent que ve evidentment de França endins, però hi ha també molts catalans del sud, que es passegen per Coll Lliure i la costa. Doncs mira, tenim una reacció diverses. Ara bé, la gent normalment escolten pacientment, reconeixen també algunes cançons que potser poden conèixer, com per exemple l'Estaca o la Iola, que són cançons bastant popularitzades. I després, si per cas hi ha una mica de reticència al moment de veure el cremat i de menjar crocants, tothom està d'acord.
0: Això és internacional, això està clar.
1: Això agrada a tothom.
0: L'estiu
1: que... I cal dir que amb aquestes calors provarem de posar també una mica de boteta, un vi una mica més fresquet, perquè el cremat, déu-n'hi-do.
0: Sí, perquè és veritat que ara que les nits cada vegada costa més que refresqui, el cremat no sempre és el que millor entra.
1: I tant, però se'n veu una mica un got, així. Just per tastar.
0: L'estiu acaba de començar, no sé si tens ja programades gaires coses durant aquest estiu.
1: El campanar sardanista?
0: No, tu com a músic.
1: Ah, jo com a músic, sí, en tinc bastants, sí, perquè ara amb aquesta coral de Coll Lliure serem el dia 5, aquest diumenge que arriba anem a cantar a Portbou. Sí, jo després aniré a Cantallops, tinc d'anar a Nefiac, a La Bastida, tinc d'anar a Pontellà, tinc d'anar al Barcarès i a Sant Genís, també a Saora, i després vindrà totes les actuacions del mes d'agost per l'Universitat Catalana d'Estiu de Prada.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents per saber on et podem trobar, però de moment aquests concerts, doncs també amb la Paula Escudero, que molts oients la coneixen d'aquí, Ràdio Arrels, que seran a la Costa Vermella l'11 i el 12 de juliol, l'11 a Banyuls i el 12 a Coll Lliure, amb tot el seguit que ve, a més de la música, que com deies també fa... fa comunitat i també és agradable pels vespres d'estiu. Ramon Gual, moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
3: Dins dos minuts arribem ja a les 9 i és l'hora de deixar-nos. Soc la Lauriane Penyer i ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora.
4: What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. And that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned.

0: dear little boy of mine. I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.
1: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Com cada dia aquesta setmana, fem ara un punt sobre l'actualitat de l'incendi de Trevillac. Bon dia. El foc ja no progressa més, però encara no pot ser considerat sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc. L'objectiu dels bombers és evitar que el foc no s'estengui pels aspres, on seria encara molt més difícil d'apagar. Avui la carretera RD66 és oberta la circulació. Ahir, de fet, va reobrir a començaments de tarda. Ahir, de fet, va reobrir al matí, però després tallada de nou durant la tarda, provocant grans embussos a la carretera del Roc de Gelera, multiplicant com a mínim el temps per 3 per anar de la plana del Rosselló fins a Prada i més enllà. La carretera està de nou oberta des d'ahir al vespre, però pot tancar de nou a qualsevol moment. De les 27 comunes per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, la mesura va ser aixecada ahir per 12, però les altres localitats continuen sense habitants, entre elles Vinçà i Illa. La situació es tornarà a avaluar durant el dia en funció del nivell de risc i de l'evolució de les condicions meteorològiques amb coordinació prèvia amb cada batlle. Respecte a l'activitat econòmica, s'han autoritzat excepcions per permetre una activitat mínima a determinades empreses considerades essencials dins les zones evacuades, en particular les cooperatives frutícoles. La superfície total afectada per l'incendi avui es calcula al voltant de les 4.980 hectàrees. Avui hi ha mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments francesos que fan front a incendis d'una gravetat comparable. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui es mantindran condicions de temperatures similars a les d'ahir, és a dir, molt altes, favorables a noves reactivacions sobtades del foc, però normalment amb un vent que bufarà menys fort. I finalment, davant la intensitat de l'activitat operativa registrada, estan prohibits els focs d'artifici a tot Catalunya Nord, amb l'excepció de Cerdanya i el Capcir, zones on el prefecte ha considerat que les condicions meteorològiques són menys desfavorables.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia a totes i tots. Allí s'han superat els 40 graus a Perpinyà. Aquest valor és el rècord absolut. Els precedents eren de 35,6 al 2018 i 35,5 a l'any 1974. I això sembla que és un no parar. Encara avui, un dia que comença a la plana amb un cel radiant, els vents canviaran de direcció, tindrem marinada i també migjorn a cotes baixes. Per la Cerdanya i el Capcir serà més aviat vents de septentrió i a la tarda apareixen uns núvols i pot esclatar uns temporals localitzats. Al litoral i prelitoral la nit serà càlida, la temperatura no baixarà dels 30 graus a la Costa Vermella o dels 28 graus del banc de la Salanca. Tot i així, continua a fer calor, assolirem els 29 a Font-Arrabiosa, 31 a Ur, 28 a Sautó, 33 a Pi, 38 a Eus, Uriupià i Baixàs, 33 a Colliure, 38 a Palaldà i 35 a Costuja. Avui a Santa Alexandra, precaució, respecteu la dita, d'una petita guspira s'abranda la gran foguera.
4: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
6: El disc que presentem aquesta setmana és Ella diu, el darrer àlbum de la cantautora Maria La Mata. Després del seu primer disc publicat el 2017, Ets un desastre, torna amb Ella diu. Maria La Mata, bon dia.
7: Hola, què tal? Com estem?
6: Molt bé, i tu?
7: molt bé, gràcies per convidar-me.
6: Gràcies a tu d'estar amb nosaltres aquí a Ràdio Arrels. Avui ens presentaràs 5 cançons del teu nou disc, però abans de tot m'agradaria que em parlis una mica de la teva trajectòria com a cantant. Com vas començar la música tu, Maria?
7: La trajectòria com a cantant passa per la trajectòria també amb la música en general. Crec que sempre m'ha agradat expressar-me, ballar, cantar, picar, des de molt petita. I això els meus pares doncs, ho van veure i van voler-me donar doncs, una mica de gasolina en aquest sentit i apuntar-me a classes i coses així. I no va ser fins que jo vaig ser als 11 anys o així que vaig començar a tocar la flauta travessera, instrument que encara toco i que, de fet, apareix en aquest disc, que bueno, vaig veure que hi volia dedicar hores. Més que dedicar-m'hi professionalment o no, era una cosa que em feia feliç i m'entretenia en el moment i que he seguit fent sempre. Llavors, arrel d'això, quan una té l'opció de pensar cap a on vol orientar la seva carrera, doncs la música va ser una de les respostes més fàcils, no?
6: I la flauta travessera la toques des de molt petita?
7: Bueno, era això. A Òrrius va arribar un saxofonista i que era... És un poble molt petit, llavors va ser com una efemèride, no? I llavors, a partir de llavors, als 11 o així, vaig començar a tocar la flauta i després em va agradar molt cantar i vaig fer cançons i al final tot plegat és un poti-poti, no? Quan ets músic, doncs, pots tocar diferents instruments i et pots expressar de maneres diferents moltes vegades.
6: Doncs començarem parlant de la cançó epònima del disc, Ella diu. En aquesta cançó parles a la tercera persona d'una dona que és molt emotiva i que viu molt dins del seu cap, podríem dir. Maria, qui és ella de la cançó?
7: Bé, aquesta cançó va dedicada a les meves amigues i, de fet, cada estrofa és una amiga diferent i les vaig anomenant, no? D'alguna manera, quan en aquesta xarxa tan forta i tan bonica que moltes vegades formem amb els grups d'amigues, no? Crec que totes hem passat per el no estic bé, no sé què em passa, la meva manera d'existir en el món ara mateix no està en consonància en res, no? I en aquest espai tan de confiança, doncs és un lloc on expressem les coses. I llavors, quan ella diu, és quan una amiga diu no sé què, l'altra amiga diu no sé quantos, i l'altra amiga, no? Una estrofa cada una, o una estrofa totes, al final, al capdavall, totes estem en els mateixos processos. I res, en realitat és un cant a dir, ei, estàs malament, no? Tot bé, saps? Endavant.
6: I en aquesta cançó també parles de la por, potser de la mirada dels altres o de la mirada de la societat en general sobre el fet que a vegades ens sentim malament, que és una cosa que encara ens fa sentir-nos més malament perquè ens venen que hem de ser sempre felices i si no ho estem, doncs és culpa nostra.
7: 100%. Jo crec que la culpa, igual que la cura, són dues paraules que en català almenys són en femení i és per algun motiu. O sigui, ens representen la culpa i la cura, no? Nosaltres som les persones que hem de cuidar, per tant, nosaltres som les persones que hem d'estar bé per poder cuidar, no? I, a més, quan no ho podem fer, quan nosaltres no estem al 100%, sempre ens dona la sensació que no és que el món d'avui dia sigui un lloc difícil, no és que potser ens hagin passat coses que és normal que estiguem malament, no és que potser, sigui especialment difícil segons com, no?, evitar aquest món, sinó que a sobre és culpa nostra. Llavors, volia pues, parlar de que ja n'hi ha prou de la culpa i d'estar amb aquest pensament que, a més, ens genera molta ansietat. O sigui, el que millor ens senta és sentir el que hem de sentir. I evitar sentir el que hem de sentir ens genera coses com l'ansietat, com estar supermalament. Llavors, animem-nos, sisplau, a sentir aquest malestar que val molt la pena.
6: I, segons tu, per què és una cosa majoritàriament femenina la culpa?
7: Bueno, crec que evitar un espai, ocupar un espai i alçar la veu és una cosa que estem aprenent aquesta última generació, inclús la generació anterior, ha començat a reivindicar i a aprendre, no? Però abans d'això, sense anar més lluny, la meva àvia, la meva besàvia, no?, I històricament, el moment que han viscut ha sigut un moment en el qual les dones doncs, no era tan normal que treballessin, no era tan normal que siguessin dependents, no era tan normal que poguessin fer les coses que elles desitjaven, no? Llavors crec que en aquesta societat que ve doncs, d'un món pues, catòlic i d'una societat una mica tancada de ment, arrosseguem encara doncs, aquesta cosa del no ocupar espai, no incomodar, no. Nosaltres hem de seguir la línia aquesta i ser bones nenes perquè al final ens estimin, no? I crec que ja va sent hora de dir, ei, no cal que complim amb tot i no cal que siguem superwomans, que no ho podem ser, o sigui, acceptem-ho ja.
6: Escoltem, doncs, Ella diu, de Maria la Mata.

0: Aquesta setmana presentem Ella diu, de Maria La Mata. Ara parlarem d'una cançó que es diu Cant generacional. Dins d'aquesta cançó, Maria La Mata, em dius si m'equivoco, eh? Parles del fet de fer-se grans i de tot el que deixem endarrere una mica.
1: Sí, sí, tal qual, és així. Fer-se grans i descobrir també una miqueta lligat amb el que ja dèiem, no? Que, bueno, que són uns processos i que ens hem de mentalitzar una miqueta.
0: En aquesta cançó parles del fet que a poc ens anem assentant i anem aprenent a cuidar-nos, dius, reduïm l'alcohol, guardem l'energia, totes aquestes petites coses que fan que anem fent quan ens fem grans.
1: Exactament. Crec que bueno, he observat i ens ha passat molt a tots que l'etapa dels 20 és una etapa dels 18 plus, no? És una etapa que tendeix a ser molt explosiva i molt d'exploració del món i de la pròpia autonomia i de la independència, no? I llavors, en aquesta exploració, pràcticament no hi ha ni un límit, no? A vegades, que és tot, em puc menjar el món de totes les maneres que jo vulgui, no? I crec que no és fins que ens fem una miqueta més grans i ens coneixem una miqueta més, i de fet comença així, ja ens coneixem una mica més, que podem dir, bueno, ara que ja he explorat els meus límits, doncs toca recalcular una mica ruta i cuidar-se una mica i acceptar una miqueta més qui som, què volem, de quina manera volem estar en el món.
0: I deixant el perfeccionisme, també.
1: Sí, en realitat, és un missatge que està, o sigui, està traçat en tot el disc, no? Hi ha molt aquest missatge de, sisplau, deixem-nos estar, perquè crec que últimament tant les xarxes com altres factors ens han portat a tenir com aquest pes d'haver de complir amb la imatge, no? I haver de complir amb tot allò que ens imposen i que al final és un pes que costa molt de carregar muntanya amunt, no? I llavors, en aquest sentit, reitero una altra vegada el tranquils, estem bé, i si ens fem grans també estem bé, no us preocupeu.
0: I penses que hi ha un moment clau que passa i llavors ens deixem més tranquil·les a nosaltres mateixes? Potser als 30 anys o als 40 anys?
1: Mira, jo crec que cadascú té un moment a la seva vida en el que això passa. Crec que, evidentment, estem tots en la mateixa societat i vivim uns processos semblants, i llavors crec que cap als 30 això ens passa a tots d'una manera semblant, tot i que segurament els 40 passa d'una altra manera i els 50 passa d'una altra manera. Però ara mateix que jo també tinc, bueno, estic als 31, no? Crec que sobretot en l'arribada aquesta de la mirada de cap a la maternitat o la paternitat i la mirada cap a la feina estable, tota aquesta història, crec que comencen a haver-hi una miqueta més de, bueno, de responsabilitats, de bueno, guardar les energies per ser els projectes de vida, que poden ser la família o poden ser projectes professionals o poden ser projectes més personals, no? Però que ja comencen a caminar-se, crec, cap als 30, sí.
0: Doncs escoltem Cant generacional de Maria La Mata.

0: Això és el disc de la setmana. Estem amb la Maria Lamata, cantautora catalana, que ens presenta el seu últim disc, Ella diu. Una de les cançons del teu treball, de fet, és la primera de l'àlbum, eh? És Body Dysmorphia, una cançó que parla del teu propi cos.
1: Mm-hmm.
0: Dius, canvi constant, t'he tractat malament?
1: Això em ressona molt amb una amiga que recentment ha tingut un bebè i els processos que passava, no?, al voltant del canvi corporal, no? Què passa si m'engreixo? Què passa si guanyo pes? Què passa si no recupero la forma física que tenia abans, no? En aquest canvi, amb les persones com ara jo, que hem fluctuat molt de pes o que hem tingut pesos diferents, hi ha vergonya, no? És, ai, m'he engreixat, no? I això em fa vergonya i no m'agrado en aquest pes o en aquesta manera d'estar en el món. I llavors és com, hosti, realment ens hem matxacat una mica perquè el nostre cos ha canviat, no? Quan el nostre cos al final també és el contenidor que ens porta als llocs només, no? Que a vegades li donem una significació que crec que no és l'adequada.
0: I segons tu és difícil d'acceptar-se dins del nostre propi cos quan som una dona?
1: Sí, bueno, ara mateix els cànons de bellesa així estan a tot arreu, eh? O sigui, homes i dones, crec que també en el món gay, crec que també hi ha especialment un pes bastant, bastant fort dels cànons estètics, però sobretot també amb les dones i les xarxes. I mira, t'explicaré una anècdota. Quan el videoclip va sortir al 324, va sortir a la primera del dematí i van anunciar el videoclip, no? El videoclip d'aquesta cançó, jo aparec en roba interior. Soc una persona que té un cos que, bueno, tampoc és que sigui tan poc normatiu, però no tinc un cos prim i no tinc un cos esvelt com la majoria dels cossos que surten a la tele, no? Doncs això va ser una de les coses que no van sortir. O sigui, del meu videoclip, la part com més visual no va sortir, no? O sigui, que fort que en el meu cos, el meu cànon, la meva reivindicació, és que és molt difícil de veure i de visualitzar cossos que és que no és que són una mica poc normatius, o sigui que imagina't.
0: I en la cançó dius, no t'he estimat com tu mereixes, et vull estimar com tu mereixes. Penses que la nostra generació ens han donat les eines per estar bé en el nostre propi cos?
1: En absolut. Crec que hi ha molt de trauma generacional, també de mares a filles, d'àvies a mares, o sigui, hem fet com una espècie de... un flaco favor, no? Mai millor dir flaco favor, en el sentit de fer dieta, no? Jo per tu vull el millor, per tant, jo per tu vull que no siguis una persona grassa en aquest món, perquè tractaran malament. Llavors, entre unes i altres ens hem fet creure que això no era vàlid. Igual que tenir un nas gros, o igual que ser massa alta, o igual que tenir el cabell arrissat, és igual, no? I llavors, en aquest sentit, crec que no ens han donat eines, crec que l'educació no, tampoc ens ha donat eines, i ara acudim totes les que podem, pues, a teràpia, psicòlegs i psicòlogues, per una mica remeiar aquest mal, saps?
0: I quan escolto el teu disc, em sembla que la primera paraula que em ve al cap és resiliència. És que per tu, a més de ser un treball musical, també ha sigut un treball terapèutic on has assentat el camí que has fet potser a nivell personal, psicològic, tot això?
1: Sí, en realitat, quan jo escric, ho faig una mica en mode de diari, no? En mode d'explicar el que em passa a mi i d'explicar-m'ho a mi mateixa, saps? Llavors, en aquest sentit, m'ha passat, no?, que tots aquests canvis i tots aquests aprenentatges, doncs, al final s'han materialitzat en forma de disc, però es podrien haver materialitzat en forma de diari o es podrien haver materialitzat en altres formes artístiques, no? Però aquesta és la que conec bé i la que surt, no? Llavors, vulguis o no, tota aquesta resiliència de la que tu parles, al final és el procés que jo he pogut mostrar i que he pogut processar, no? O sigui que 100% és una cosa personal.
0: I com deies, les teves cançons són molt íntimes. Com ho fas per assumir cantar totes aquestes coses que a vegades són molt complicades d'assumir quan som una dona? L'autoestima, el malestar, el nostre cos...
1: Crec que el fet de ser profe de secundària em fa estar més segura a l'hora d'alçar la veu, no? Quan tu ets profe, doncs al final has d'alçar la veu davant de doncs, 24 o 30 persones, no? I això ho has de fer a diari. Llavors, en aquest sentit, crec que estic convençuda que la meva visió és vàlida, simplement perquè és una visió, i també estic convençuda que no n'hi ha per tant amb tots aquests pensaments tan íntims, no? Que a vegades posar-los a la llum és com, ai, fa vèrtig. En realitat, tothom passa per lo mateix. Vull dir que el fet de que jo parli d'això, al final estic posant veu a moltes altres persones que pensen el mateix. Per tant, no em sembla tan important.
0: Ho normalitzes, diguem-ne.
1: Sí, és com, bueno, és que el que sento jo, ho sent. Sí, és que és una cosa completament normal, vull dir que està bé.
0: És normal, però encara tabú per moltes dones.
1: Clar, en el sentit aquest del tema aquest que es diu body dysmorphia, o dismòrfia corporal, és molt tabú perquè ens fa sentir molt malament acceptar i dir, no, és que jo ja, això, hòstia, és una cosa en la que penso cada dia, no? Imagina. Tu, cada quan penses en el cos? Hòstia, doncs cada dia quan m'assec, no? Per exemple, o sigui, hi ha gent que cada dia quan s'asseu a una cadira pensa com es veu des de fora la seva panxa. O sigui, ens sembla una tonteria, però és que és molt fort. O cada dia, si algú es mira a la cara i es nota que porta ulleres o ulleres o digue-li com vulguis, és autoconscient de la seva cara en tot moment, no? O si camines, com se't mouen les cuixes, o si... Tot, no? O sigui, hi ha com un pes molt gros en la manera com se'ns veu des de fora que carreguem a diari. I això no parla ningú, o parlem en els cercles més íntims, però és que és necessari que es parli públicament, perquè ens afecta i molt a pràcticament tot.
0: Escoltem, doncs, Body Dysmorphia de Maria Lamata. Camp.

0: Ens acompanya avui la cantautora Maria Lamata, que acaba de treure el seu últim disc. Ella diu: Maria Lamata, ets tu qui compons i escrius totes les teves cançons?
1: Soc jo qui compon i escriu totes les meves cançons. Tot i que en aquest últim procés, en aquest últim àlbum, he tingut un ull de vista, o sigui, un punt de vista, un ull extern, que ha sigut l'Aleix Bou, que és la persona que m'ha acompanyat en el procés d'aquest disc, que he tingut un ull per dir-me, hosti, doncs això millor que l'altre. Aquesta frase potser aquí no acaba de quadrar. Repetim aquesta tornada dos cops en lloc de només un. Han sigut decisions que s'han compartit, però tot i així, totes les lletres i la majoria dels acords o d'acompanyaments que hi ha en el disc sí que han sigut meves.
0: Presentarem ara una de les cançons del disc que es diu Deixar-se ser. En un moment dius: la productivitat s'ha apoderat de mi. Què passa si paro? Cauré dins del buit. Aquesta frase em ressona moltíssim. Penses que és fàcil aturar-se i relaxar-se i anar més a poc i tot això en aquesta societat on sempre s'ha valorat la productivitat?
1: A mi m'està gustant molt. O sigui, per exemple, jo, de fet, aquesta cançó va sortir de fer el disc. O sigui, de fer el disc i fer mil coses alhora, no? De treballar, de fer el disc, estava fent un altre espectacle, tenia uns quants concerts programats, era com, hosti, és que no, sento que no puc, o sigui, estic com una mica trista perquè sento que no puc, saps? I llavors, jo mateixa ja en bucle, no?, en espiral, allà, com supermental, no?, zero sentir, zero res, només productiu, llistes, tatxar, no? I això era com, buah, és que és molt fort. I aquesta cançó és per mi, és per posar-me-la jo, en plan, Maria, calma't, o sigui, és horrorós el nivell d'ansietat i també de poca manera d'estar present, no? Quan un està en aquests cicles tan de workaholisme, no? D'aquesta paraula que m'agrada tant, de ser addicte a la feina, no? Hi ha un moment que és com, ja n'hi ha prou i ens hauríem de poder centrar en la realitat, en el que està passant, no? I això a mi em costa molt. I crec que si a mi em costa molt, a molta gent li costa molt, que estem en aquest etern, si no produeixes, no ets, no? I en realitat, és que si no produeixes, ets igualment. Existeixes de totes formes.
0: Penses que és la mirada de la gent, en part, el que ens fa anar tan de pressa?
1: Jo, sincerament, crec que és com un compinxe molt fort entre el que ens diuen de fora i el que ens diem per dins. O sigui, no podem donar la culpa a la societat, només. No podem dir, no, és que clar, sempre et diuen, no, que has d'anar a tope i que no sé què, perquè en realitat no t'ho diuen. O sigui, t'ho diuen, però tu pots decidir. Tens cert marge de maniobra per decidir fer cas o no fer cas, no? I crec que hi ha una part que hem de responsabilitzar, doncs, els mitjans de comunicació, hem de responsabilitzar, doncs, els horaris laborals, no?, per exemple, o els drets laborals, però, per una altra part, ens hem de fer càrrec de que som nosaltres que anem de cul i que volem anar de cul i que ens mola dir que sempre estem ocupades. Llavors, bueno, doncs, fem la nostra feina, també. Hi ha un cert gust, no?, en dir, mira tot el que he fet, no?
0: Sí, sí.
1: És com, mira quina llista i ho he fet tot, no? Hosti, això genera molt de gust i rit, no? Però, clar, tot aquest gust i rit que genera això, per altra banda, hi ha una caiguda, hi ha una ressaca emocional de tota la feina, hi ha un buit que, hosti, tampoc sabeu on col·locar, no? Llavors, crec que no és tan beneficiós com ens pensem, saps?
0: I dins de la teva cançó dius: avui no puc seguir el ritme de la vida i no puc estar al 100%. En aquesta cançó alces la veu, com dius tu, per dir que és imprescindible de vegades anar a poc.
1: Anar a poc i descansar. O sigui, descansar ens ho hem de posar dins de la llista de coses a fer de les persones que segurament tant tu com jo som, no? Que no sap... Bueno, doncs si et va bé, en aquesta llista ens hem d'apuntar a descansar. I descansar ens ho hem de posar dins l'horari. I ja està. I hi ha cap de setmana que hem d'apagar el mòbil. I això, com abans ho comencem a fer, jo crec que abans començarem a anar millor, saps?
0: I penses que el fet de deixar-se ser és una cosa que ve amb els anys, també?
1: Totalment. Jo, mira, l'altre dia parlava amb la meva mare i l'altre dia em deia, jo crec que cada vegada estic més... que m'és igual. Pensar, hi ha una part que preocupa, no? Dius, què vols dir que t'és igual? Què és el que t'és igual? Però, per l'altra banda, pensava, clar que sí, no? O sigui, ja n'hi ha prou. De sobre, no? Però si tens ella, no? A la família, a la feina, hosti, potser que hi ha un moment que ja tens 65 tacos i potser ja hauríem de començar a relaxar-nos, saps? Vull dir que sembla que no para això i hauria de parar i amb l'edat jo crec que cada vegada ja t'és igual tot i està fantàstic.
0: Tot seguit, Deixar-se ser, de Maria la Mata.
2: He tornat a dissociar-me, fent coses, se m'ha acabat la tarda. He mirat al meu voltant.

0: Estem amb la Maria Lamata aquesta setmana, que ens presenta el seu darrer disc. Ella diu: Maria Lamata, em sembla que tens un do perquè la teva lletra ressoni a moltes persones i sobretot a moltes dones. Penses que els problemes dels quals parles, com ara l'autoestima baixa, el malestar, la mirada dels altres, són majoritàriament coses que afecten les dones?
1: Crec que ara mateix ens afecten molt les dones, tot i que hi ha una assignatura pendent, que és parlar dels homes que també senten. Crec que això ho farà molt bé qui, a més, ho fan molt bé tots els cantautors i segur que hi ha molt d'espai per recórrer. Però crec que l'experiència femenina és una cosa que en general es relata o es relata amb menys mesura i crec que era també important evidenciar-ho, no? Per exemple, parlar del cos o dels fills o de les amigues, no? Són experiències com molt intrínsecament femenines i que tenen una significació diferent homes i dones, tot i que pugui coexistir, no? I en aquest sentit, aquesta és la meva mirada, tot i que, evidentment, les amigues, és igual, l'addicció a la feina o no, sigui, evidentment, temes que són universals.
0: I l'última cançó que presentarem serà La cura. Dins d'aquesta cançó parles de la teva mare principalment, potser, o no?
1: Sí, parlo de la meva mare per l'espai que ella ocupa a la meva vida, però també parlo de totes les dones que, sobretot, cuiden. Crec que ara mateix hi ha un buit legal, bueno, no sé si és un buit legal, però hi ha una manca de persones que cuiden sobretot la gent gran. Hi ha molts avis i àvies que tenen a càrrec de les cures persones que també són un col·lectiu que déu-n'hi-do el precaritzat que està, no? Totes aquestes cuidadores, hi ha moltes persones també racialitzades que estan passant doncs, per aquests processos i no sempre tenen els drets laborals pues que ens agradaria que tinguessin, no? Llavors, en aquest sentit, hi ha dos objectius o hi ha dos col·lectius dels quals vull parlar, no? De les dones que dins de les famílies cuiden de les persones malaltes i dels nens, que tenen un gran pes i una gran responsabilitat en aquest sentit, perquè qui està malalt necessita cures i qui cuida a la persona que està malalta també necessita cures. I aquest bucle és un bucle que a vegades no volem veure perquè són temes una mica incòmodes, de dir, hòstia, ara de qui ens hem de cuidar, no? Tothom s'ha de cuidar a tothom, no? Però crec que també és molt necessari parlar-ne, perquè totes sabem l'experiència de tenir germans, tenir tiets, tenir nòvios o tenir... és igual, no? I hòstia, que avui dia encara la cura de persones que ho necessiten estigui tan desigualada, realment, és molt fort. Llavors, aquest tema també és per la meva mare, però també és per totes aquestes persones que cuiden.
0: És això, perquè tu dius, a tu qui et cuida després, parlant de totes aquestes persones que fan aquest rol de cura, penses que aquesta societat en general no cuida prou a les dones, aquestes dones que cuiden els altres?
1: Bueno, és que, sincerament, penso que si haguéssim de començar a monetitzar la tasca de la cura, aquest país se'n va, bueno, aquest país i tot el món se'n va en orris, literalment. O sigui, ens dona la sensació que perquè és una tasca no remunerada, no és una tasca o no és una feina, i és una feinada. Llavors, és que realment és molt important i està molt poc visibilitzat aquest rol de cuidar-se de les coses, que a més, no només, a vegades ens dona la sensació que potser no és una tasca activa en el sentit de, per exemple, si has de fer una mudança, no? Pues és actiu, no? Agafes totes les caps, les puges, no sé què, no sé quantos. Cuidar a vegades no té aquest nivell d'activitat, però té un nivell d'activitat emocional i mental que és monumental. Llavors, en aquest sentit, jo crec que fa molta petjada i s'ha de començar a visibilitzar.
0: Completament. I també hi ha el problema de moltes dones que es passen tota la vida cuidant dels altres, que sigui per feina laboral a fora de casa o que sigui a dintre de casa amb la família, i que quan es fan grans es posen malaltes i no saben demanar ajuda perquè ningú les ha cuidat mai.
1: Sí, això també és molt... És el síndrome, no, de la dona independent, no? També de... Que, hòstia, jo puc amb tot, no? Jo puc amb tot ja, però a vegades quan ens fem grans, no? O quan ens posem malalts o quan som vulnerables, no podem amb tot. Però no podem amb tot ni quan tenim 15 anys, ni quan tenim 30, ni quan tenim 45, ni 50, ni 65. Ningú pot amb tot. Llavors, evidentment que és un procés intern, no? Començar a acceptar que no som infal·libles, perquè aquesta societat també ens diu molt que podem, amb, no? Que tu tira pa'lante, no? És com, hosti, podem començar a pensar que no podem amb tot, a fer xarxa amb les persones del voltant, amb les nostres amigues, amb els nostres, és igual, amics, parelles, germans, tiets, és igual, amb tothom, i diversificar una mica aquesta responsabilitat, perquè si de no fer-ho així, hi haurà de sobte algú que aquestes superwomans que cuiden a tothom, quan aquestes superwomans falten, què hi ha després? Hi ha el buit total. I no estem gens preparats i hem de començar a pensar que la responsabilitat recau en absolutament tothom.
0: En conclusió, deixem-nos estar una miqueta més, una mica més tranquil·les a nosaltres mateixes. Maria Lamata, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquí a Ràdio Arrels per presentar el teu darrer disc, Ella diu.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: I ens acomiadem escoltant La cura de Maria Lamata.

0: Emprenya molt que jo tingui mania.
1: Va com va.
0: A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria.
1: Va com va.
0: A tu t'han dit preciós, a mi m'emprenya.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
0: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Fem ara un punt de l'informació sobre el foc de Trevillà, que ja no progressa més, però encara no es pot considerar sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc. L'objectiu dels bombers és evitar que no s'estengui pels aspres. La superfície total afectada per l'incendi és avui al voltant de les 4.980 hectàrees. Hi ha avui mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments francesos que fan front a incendis d'una gravetat comparable. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui es mantenen condicions de temperatures similars a les d'ahir, favorables a noves reactivacions sobtades del foc, però amb vent menys fort. De moment, la carretera RD66 continua oberta a la circulació, però la prefectura avisa que es pot tancar a qualsevol moment. És el que va passar ahir a la tarda, provocant un gran col·lapse de circulació sobre carreteres secundàries. Per altra banda, de les 27 comunes per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, la mesura va ser aixecada per 12, però les altres localitats continuen sense habitants, entre elles Illa i Vinçà. La situació es tornarà a avaluar durant el dia en funció del nivell de risc i de l'evolució de les condicions meteorològiques. I finalment, el prefecte ha decidit prohibir els focs d'artifici del 14 de juliol a tot Catalunya Nord, amb l'excepció de Cerdanya i el Capcí.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia a totes i tots. Allí s'han superat els 40 graus a Perpinyà. Aquest valor és el rècord absolut. Els precedents eren de 35,6 al 2018 i 35,5 a l'any 1974. I això sembla que és un no parar. Encara avui, un dia que comença a la plana amb un cel radiant, els vents canviaran de direcció, tindrem marinada i també migjorna a cotes baixes. Per la Cerdanya i el Capcí serà més aviat vents de septentrió i a la tarda apareixen uns núvols i pot esclatar uns temporals localitzats. Al litoral i prelitoral la nit serà càlida, la temperatura no baixarà dels 30 graus a la Costa Vermella o dels 28 graus del banc de la Salanca. Tot i així, continua a fer calor, assolirem els 29 a Fuenterrabiosa, 31 a Ur, 28 a Sautó, 33 a Pi, 38 a Eus, Uriupià i Baixàs, 33 a Colliure, 38 a Palaldà i 35 a Costuja. Avui a Santa Alexandra, precaució, respecteu la dita, d'una petita guspira s'abranda la gran foguera.
6: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

Acabem de sentir Mare de Déu del Món, un clàssic popular català adaptat per Marina Rossell en el seu àlbum de clàssics catalans. Aquesta cançó que, de fet, Marina Rossell titula Mare de Déu del Món, amb món com a planeta, però que també podria ser que fos Mare de Déu del Mont, de muntanya. De fet, hi ha un santuari de Mare de Déu del Món. En tot cas, aquesta cançó que, com moltes d'altres, va adoptar d'un clàssic català. Marina Rossell, que és una de les veus més emblemàtiques de la cançó catalana, ella va néixer el 1954 a Castellet i la Gornal, al Penedès, i va començar la seva carrera musical als anys 70, en plena transició democràtica. I va acabar convertint-se en una de les figures més destacades del moviment de la nova cançó. La seva trajectòria es caracteritza per la seva veu única i per un repertori que combina la cançó tradicional catalana amb composicions pròpies i amb versions de grans autors com Georges Brassens. Al llarg de més de 4 dècades de carrera, Marina Rossell ha publicat més de 20 àlbums i ha actuat arreu del món portant la cultura i la llengua catalana a escenaris internacionals. El seu compromís amb la llengua i la cultura han estat, de fet, sempre presents en la seva obra, així com el seu activisme social i la defensa dels drets humans. En l'actualitat, Marina Rossell continua activa en el panorama musical, oferint concerts i mantenint viu el llegat de la cançó catalana.

0: El que acabem de sentir és el conegut Rosó o Pel teu amor, que de fet és una cançó catalana que ve d'una obra de teatre que es va estrenar el 21 de desembre del 1922 amb música de Josep Ribes i la lletra de Miquel Poal Aragall. Aquesta obra es va estrenar al Tívoli de Barcelona i no va tenir massa èxit, però un dels integrants que la feia era el tenor Emili Vendrell i Bas, que va decidir incorporar-la en el seu repertori personal amb el nom de Rosó, amb el nom que tenia la peça quan es va interpretar l'obra, que era la cançó d'en Blai. Aquesta peça va tenir molt d'èxit dins del repertori líric català i l'han interpretat amb molts tenors, com per exemple l'Emili Vendrell i Cotier, que és el fill del primer cantant que comentàvem, però també Josep Carrera, Jaume Aragall, Alfredo Kraus i també algunes veus femenines com Conxita Supervia o Marina Rossell. Aquesta cançó, de fet, la seva fulgurant popularitat la va posar en el punt de mira dels avantguardistes, com Dalí o Sebastià Guasch, que l'escarnien pel seu caràcter sentimental en el seu Manifest Groc del 1928. En tot cas, és una de les cançons d'amor per excel·lència en llengua catalana, aquest Rosó o Pel teu amor. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Marina Rossell.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia. Em dic Cassan, soc a l'escola d'Arrels i tinc 9 anys. El que m'agrada més de l'estiu és veure els meus cosins perquè fem l'aniversari del meu cosí, fem batalles de coixins, mengem caramels i dormim a la casa de l'àvia.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Fem ara un punt de l'informació sobre el foc de Trevillà, que ja no progressa més, però encara no es pot considerar sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc. L'objectiu dels bombers és evitar que no s'estengui pels aspres. La superfície total afectada per l'incendi és avui al voltant de les 4.980 hectàrees. Hi ha avui mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments francesos que fan front a incendis d'una gravetat comparable. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui es mantenen condicions de temperatures similars a les d'ahir, favorables a noves reactivacions sobtades del foc, però amb vent menys fort. De moment, la carretera RD66 continua oberta a la circulació, però la prefectura avisa que es pot tancar a qualsevol moment. És el que va passar ahir a la tarda, provocant un gran col·lapse de circulació sobre carreteres secundàries. Per altra banda, de les 27 comunes per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, la mesura va ser aixecada per 12, però les altres localitats continuen sense habitants, entre elles Illa i Vinçà. La situació es tornarà a avaluar durant el dia en funció del nivell de risc i de l'evolució de les condicions meteorològiques. I finalment, el prefecte ha decidit prohibir els focs d'artifici del 14 de juliol a tot Catalunya Nord, amb l'excepció de Cerdanya i el Capcir.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia a totes i tots. Allí s'han superat els 40 graus a Perpinyà. Aquest valor és el rècord absolut. Els precedents eren de 35,6 al 2018 i 35,5 a l'any 1974. I això sembla que és un no parar. Encara avui, un dia que comença a la plana amb un cel radiant, els vents canviaran de direcció, tindrem marinada i també migjorna a cotes baixes. Per la Cerdanya i el Capcir serà més aviat vents de septentrió i a la tarda apareixen uns núvols i pot esclatar uns temporals localitzats. Al litoral i prelitoral la nit serà càlida, la temperatura no baixarà dels 30 graus a la Costa Vermella o dels 28 graus del banc de la Salanca. Tot i així, continua a fer calor, assolirem els 29 a Fuenterrabiosa, 31 a Ur, 28 a Sautó, 33 a Pi, 38 a Eus, Uriupià i Baixàs, 33 a Colliure, 38 a Palaldà i 35 a Costuja. Avui a Santa Alexandra, precaució, respecteu la dita, d'una petita guspira s'abranda la gran foguera.
3: Rosselló,
5: Vallespí,
3: Conflent,
5: Cerdanya,
3: Capcir i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. A tu i 95.

i en passant per Fortià allí varen trobar la refotuda espia que Figueres se'n va anar a contar al capità: he vist contrabandistes. Ui, la, la, la, la, la, la.

pita-pita va davant. Minyons, anem marxant, anem a perseguir-los. I allí on els trobarem, baionetes pararem, farem carnissa.

0: Yeah. Bum, bum, bum, el pensament abstracte és un obstacle, sí.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, em dic Inaya, soc de l'escola Arrels, tinc 9 anys i el que m'agrada més de l'estiu és anar a la platja amb les amigues.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som al Delta de l'Ebre, una gran plana que guanya terreny al mar on el riu Ebre desemboca. Un espai majoritàriament inundable, ple de camps d'arròs i que són un dels espais més importants

importants del sector primari català. A més, al Delta de l'Ebre hi podem trobar unes construccions que són un dels habitatges més antics i singulars del país, les barraques del Delta. Les barraques eren unes cases senzilles rectangulars construïdes amb materials de la zona i emblanquinades, cosa que feia que guardessin un equilibri ambiental i paisatgístic amb la zona. Es tractava d'unes cases d'una sola habitació que servien com a dormitori i magatzem i que eren la residència dels pescadors d'aigua dolça o salada, pagesos o caçadors durant algunes setmanes que estaven en aquella zona. Moltes d'aquestes barraques estaven aïllades al mig dels camps, però algunes d'elles formaven petits nuclis urbans. Es té constància escrita de l'existència d'aquestes cases des de l'edat mitjana, però la proximitat que tenen amb altres construccions anteriors d'arreu d'Europa fa pensar que aquest tipus de construcció ja estaven presents al Delta molts anys abans. Cap als anys 1960 i 70, les facilitats amb els mitjans de transport i la possibilitat d'accedir a habitatges més còmodes van fer que les barraques s'anessin abandonant. Però a partir dels 90 es van començar a protegir, revaloritzant socialment i cultural aquest element històric del Delta de l'Ebre. Avui en dia encara hi ha algunes persones que són barraquers, és a dir, constructors de barraques seguint el mètode tradicional. A més, a Sant Jaume d'Enveja hi ha el Centre d'Interpretació de les Barraques del Delta, un petit museu amb l'objectiu de valorar, conservar i difondre el patrimoni històric i etnològic, tot donant un relleu als aspectes identitaris de la població relacionats amb la colonització humana del Delta de l'Ebre. Un dels moments culturals més destacats de les Terres de l'Ebre és el Festival Delta Chamber, un festival internacional de música de cambra que se celebra anualment durant els mesos de juliol i agost. Avui podem sentir una peça gravada a l'edició del 2023 en aquest festival, que era el concert Arrels i paraules, amb un fragment de Clemenza di Tito de Mozart.

0: El que hem sentit és un fragment de Clemenza di Tito, de Mozart, interpretat al Delta Chamber, al Festival de Música de Cambra de les Terres de l'Ebre.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
3: Escolteu Radio Arels.
4: Radio Arels.
5: Radio Arels. És migdia.
6: El repetei del sol. Cada migdia a Radio Arels.
0: Bon dia, escolteu, a Ràdio Arrels fem un punt a aquesta hora de la informació de l'incendi que crema des de dissabte al vespre a Catalunya Nord. El foc ja no progressa més, però encara no està considerat sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc, i l'objectiu dels bombers és avui encara evitar que el foc s'estengui pel massís dels Aspres. Malgrat tot, hi ha algunes evolucions positives. Albert Noguer.
7: I les primeres concerneixen els habitants de la zona. Avui al vespre, a partir de les 7, podran tornar a les seves cases els habitants d'Illa, Vinçà, Rodès, Castellnou, Calmella, Cameles, Queixàs i Joc. De les 27 comunes, per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, més de 12.000 persones concernides, ahir van ser els habitants de Taulís, Tallet, Arboçols, Corbera del Castell, Corbera de les Cabanes, Llauró, Oms, Montalbà del Castell, Monturiol, Santa Coloma de la Comanda, Terrarac i Torderes, que ja van poder tornar a les seves cases. Però encara estan prohibides a la població les localitats de Viladamunt, Glorianes, Prunativa i Puig, Rigardà i Sant Miquel de Llotes.
0: La xarxa viària també va presentar alguns problemes ahir. Què passa avui amb aquesta xarxa?
7: De moment, la carretera RD66 ha estat de nou oberta. Ahir va ser oberta a la circulació al matí. Però, i és per això que diem de moment, després va ser tallada durant la tarda, la qual cosa va provocar grans embussos a la carretera de Roca Gelera, multiplicant el temps com a mínim per 3 per anar de la Plana a Prada i més enllà, ja que la circulació es feia en els dos sentits en unes carreteres molt estretes. Afegir també que està igualment afectada la línia de tren entre Perpinyà i Vilafranca i que la SNCF ja ha anunciat que un cop la situació estarà sota control podrà reobrir entre Illa i Perpinyà, però d'Illa a Vilafranca caldrà fer tota una sèrie de verificacions.
0: Pel que fa a l'abast de l'incendi i els mitjans desplegats, també hi ha algunes evolucions avui.
7: Sí, unes evolucions negatives pel que fa al nombre d'efectius de bombers. Avui hi ha mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments de l'Estat que també fan front a incendis d'una gravetat comparable. La superfície total afectada per l'incendi es calcula avui al voltant de les 4.980 hectàrees. No vol dir que les 4.980 hectàrees han cremat, hi ha zones al mig on encara hi ha vegetació, però és doncs el perímetre afectat per l'incendi. I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs avui es mantenen unes condicions de temperatures excepcionals, similars a les d'ahir i, per tant, favorables a noves reactivacions sobtades del foc.
0: Ara acabarem d'escoltar la previsió del temps, però finalment un últim apunt, i és que des d'ahir estan prohibits els focs d'artifici a tot Catalunya Nord, tret de Cerdanya i el Capcir. ja que s'ha considerat que la majoria de Catalunya Nord les condicions són desfavorables i podria ser perillós doncs, l'ús d'aquests focs artificials que, per exemple, ahir van provocar un incendi a Catalunya Sud al costat de Barcelona. N'estarem pendents aquí a Ràdio Arrels, continuem la programació de sempre, però molt pendents doncs, d'aquest incendi.
8: La previsió del temps de l'estiu.
9: A Ràdio Arrels.
10: Som el dijous 9 de juliol. Bon dia. Continuem avui amb l'alerta roja canícula amb unes màximes de 40 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà les temperatures baixaran. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló, 23 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya. A la tarda tindrem unes màximes de 30 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 31 a Prats-de-Molló, 32 a Prada, 26 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol. Hi haurà potser pluja i un oratge a la muntanya. Divendres al matí el temps serà cobert a la plana. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda s'ha previst oratge i pluja a l'Alt Vallespí, Conflent i al Capcí. Les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Prada i a Serret, 30 a Prats-de-Molló, 25 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol.
11: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
9: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arels, a Morellàs, 88.2.
1: Cultura a Ràdio Arels. Amb Enric Balaguer.
2: Estem a la Biblioteca Comtat de Cerdanya i parlem amb la Maria Àngels Torrones, que és la presidenta de l'Associació Universitària de Cerdanya. Abans de tot, què és aquesta associació?
3: Sí, això és una associació de voluntaris, no té cap ànim de lucre, que té com a objectiu principal portar formació de qualitat a la Cerdanya. És una associació que ja té una mica d'història perquè té 29 anys, per tant, doncs, fa 29 anys que doncs, el nostre objectiu és aquest, i la part més important o més central de la nostra activitat és i ha estat sempre a la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que aquest any arriba a la 28a edició. Per tant, som els organitzadors doncs, de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà.
2: Per què fer aquesta universitat d'estiu a Puigcerdà?
3: Doncs això remunta, doncs, com ja us dic, gairebé 29 anys enrere, on a partir d'unes competicions esportives universitàries que es van fer a l'hivern, van pensar, home, estaria bé doncs, que aquesta relació que hem començat a tenir amb la Universitat Ramon Llull doncs, pogués anar una mica més enllà. I en aquell moment doncs, un grup de gent, un grup de voluntaris, van dir, home, doncs, si tenim el suport d'una universitat com la Ramon Llull i tenim el suport de l'Ajuntament de Puigcerdà, doncs potser podríem provar-ho, no? I a partir d'aquí doncs van començar a fer, en principi d'una manera molt modesta, pocs cursos, dos o tres dies només, i com que ha tingut prou èxit i la gent doncs ens va donar molt recolzament, doncs hem anat ampliant fins que ja fa força anys que tenim un programa que dura una setmana amb cursos, amb tallers, amb jornades professionals i amb activitats obertes a tothom.
2: Aquesta edició 2026, quin és l'eix principal? Hi ha un eix principal?
3: En principi, són cursos. Nosaltres el que intentem, com que nosaltres ens adrecem a tothom, o sigui, no tenim un target molt concret, sinó que ens adrecem a tothom que vulgui explorar i que vulgui doncs aprendre i conèixer coses noves, el que intentem justament és fer cursos de temàtiques diferents i fer tallers de temàtiques diferents, no? Alguns d'ells tenen una línia a seguir, per exemple, doncs, fa molts anys que fem un curs sobre música clàssica, fa molts anys que fem un curs sobre història, també toquem algun tema doncs, més de creixement personal, de salut, la salut sempre hi és present, perquè també tenim la Fundació Hospital de Puigcerdà, doncs, que és un dels partners importants, però jo penso que una mica la nostra firma és que toquem una miqueta tots els temes. Intel·ligència artificial, des de l'any passat, també toquem, o sigui, intentem coses que estiguin d'alguna manera presents a la societat, i també intentem que hi hagi temàtica que sigui més local, no? o més pirinenca, com aquest any que fem una ruta guiada pels espais de l'estiueig a Cerdanya.
2: Qui ve en aquesta universitat? Qui sol venir?
3: Doncs tenim un tipus d'alumne que moltes vegades és molt fidel, és a dir, que és gent que cada any el veiem i que cada any s'apunten a un curs o altre. Hi ha molta gent que és amant de la música clàssica que s'apunten al curs de música clàssica, hi ha gent que és amant de la història que sempre ven al curs d'història, però també tenim gent de diferents edats, de diferents condicions, de diferents professions que s'interessen per algun d'aquests temes o que els interessa algun professor en concret, i llavors doncs es matriculen als cursos. Menció a part vol dir les jornades professionals, que aquestes sí que estan adreçades a un públic molt concret. Tenim una jornada de professió mèdica, tenim una jornada de la professió farmacèutica, que estan adreçats clarament doncs, a metges i a farmacèutics. També en tenim una sobre oci digital, on les persones que venen són gent que estan en aquest món, i llavors en tenim una que preparem conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que està molt adreçada al sector primari, no? Ramaders, pagesos, normalment venen de la comarca. Però a part d'això, la resta de cursos i activitats són molt oberts, i en principi doncs, qualsevol persona està cridada i pot venir doncs, qualsevol persona.
2: Hi ha cursos i tallers.
3: Sí, la diferència és d'hores, o sigui, els cursos són més llargs, però si els diem cursos i els tallers són tastets més petits, no? Perquè a vegades la gent diu, mira, doncs, és un tema que m'interessa, però tant com per dedicar-hi potser un dia sencer o dos dies no. I llavors doncs, fem aquests petits tastets que a vegades doncs, es transformen en cursos. No? Aquest any en fem un de ceràmica, que ho fan ceramistes de la nostra comarca, en fem també sobre flors, sobre botànica, basant-nos també molt amb la vegetació que tenim aquí a la comarca. Vull dir que... I també sempre hi ha algun curs així com a més, no divertit, però més sensual, que seria doncs, aquest dedicat doncs, a la cata de vins i tot allò que té relació amb Gaudí, però lligat a la gastronomia. No? Que aquest sempre també és un curs que té molt èxit i que li posem un taller perquè és curt. Perquè, bueno, doncs perquè ha de ser curt, no pot ser més llarg que aquest.
2: També he vist el programa les plantes i les plantes amb aquest aspecte de pot ser tradicional també o històric, parlant de les bruixes i...
3: Sí, hem posat aquest títol perquè és un títol que ens feia gràcia i bàsicament doncs, és això, no? Que, com les plantes poden ser elements curatius, no? I com tota la vida i tradicionalment, i més aquí al Pirineu, que hi ha tota la tradició de trementinaires, doncs que s'han fet servir les plantes per curar. I normalment les persones que curaven i les persones que coneixien les plantes i els seus usos eren dones, generalment, no? Per això doncs la professora volgué posar aquest títol. Sí, és un tema doncs, que la veritat és que és un curs que s'està emplenant ràpidament, vull dir que aquest sí.
2: És un any especial per Antoni Gaudí,
3: sí.
2: I doncs també un taller una mica especial.
3: Sí, sí, sí. Nosaltres comptem sempre amb aquest professor, que és Antoni Cot, que sempre ens fa propostes així gastronòmiques i enològiques, perquè ell és enòleg, i llavors doncs, tracta sempre diferents temes i els fa lligar amb tot el tema del vi i de la gastronomia. I aquest any va dir, tinc preparat un curs, un taller relacionat amb Gaudí, no? O sigui, com que Gaudí, m'imagino jo que era de les Terres de Tarragona, i així suposo que ell lligarà una miqueta doncs, al seu origen, amb elements que tinguin a veure doncs, amb aquest origen, i després a partir de les seves creacions ell també doncs, suposo que aportarà doncs, informacions relacionades amb la gastronomia i sobretot amb els vins, no? És tot una sorpresa, però hem de dir que és una persona molt preparada i que sempre aquestes sorpreses sempre són exitoses, però sí, sí, és original el plantejament.
2: Això també és una manera d'una certa manera de promoure Cerdanya.
3: Sí, per nosaltres que es digui Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, quan en aquests últims anys les universitats d'estiu han anat caient, no? Perquè, bueno, doncs per les circumstàncies, per temes pressupostaris, no hi ha moltes universitats d'estiu a Catalunya. Llavors, que aquí a Puigcerdà n'hi hagi una i que tingui una trajectòria de 28 anys, clar, és una marca també, no? I de fet, i nosaltres tenim alumnes que són de la comarca, però també tenim alumnes que són de fora, i sobretot pel que fa a les jornades professionals, el 95% de la gent que ve, doncs, com que són professionals d'arreu de Catalunya. Llavors, doncs, clar, és un element doncs, que també és de promoció de la comarca i de Puigcerdà, claríssim.
2: Per conèixer el programa complet i per matricular-se, què s'ha de fer?
3: Sí, nosaltres tenim una web que és www.aucer.org, i a partir d'aquí doncs us podeu tenir tots els programes complets i el detall de tots els cursos i tallers, i també doncs les activitats que fem, que són obertes a tothom. Aquí no cal matrícula, només cal venir-hi i ja està, i llavors a partir d'aquí us podeu matricular. Sí, sí, sí, sí. La inauguració serà el dia 13 de juliol, anirà a càrrec de l'Ada Parellada, tothom hi està convidat, i la cloenda anirà a càrrec del filòsof Francesc Torralba, també tothom hi és convidat. Aquí no cal matrícula.
2: Maria Àngels Torrones, moltes gràcies.
3: A vosaltres. Us esperem.
4: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
4: Escolteu, a Ràdio Arrels, passen gairebé 20 minuts de les 12 del migdia i estem al Repeteig del Sol, al programa dels migdies d'aquí, Ràdio Arrels. D'aquí uns instants tindrem els comentaris d'actualitat de l'IU Escapa, evidentment avui també molt relacionats amb els incendis i amb la importància de la pagesia per controlar-los, és un dels temes, evidentment, d'aquesta setmana aquí a Ràdio Arrels. Abans, però, escoltarem una de les artistes que s'han donat a conèixer especialment els darrers mesos, que és Naina, amb la cançó Pecat Original.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps, amb Iu Escapa, a Ràdio Arrels.
3: Som avui el dijous 9 de juliol i, com cada dijous de l'any, a Ràdio Arrels, amb nosaltres, Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: Al llarg de l'any, Iu Escapa, ens fas comentaris, ens dones la teva opinió sobre l'actualitat i l'actualitat d'aquests dies a Catalunya Nord és... L'incendi de Trevillac, que podríem doncs, posar al plural els incendis que sempre han concernit el nostre país, Catalunya Nord, una regió mediterrània, però ara, entre altres, amb el canvi climàtic, doncs, ens afectaran cada dia més. I, Escapa, tu penses que hi ha, malgrat tot, algunes solucions?
4: No ho fem, sí, ben entès, solucions n'hi ha, perquè ben entès cal encara fer més per lluitar pels bombers que fan molt, això sí, però mai, encara que tinguessin 50 avions, no?, i tot això, el millor per lluitar és la prevenció. És la prevenció, és la presència de gent que coneixen el territori. La presència de gent que saben que aquest territori és pas únicament un paisatge bonic, no? Però era un paisatge, que era un lloc que els feia menjar, que els feia treballar, que coneixien com el treballar, que hi eren, que vivien cada dia, i això ha desaparegut. I se cal qüestionar, si voleu, per què ha desaparegut. Per què ha desaparegut? Perquè aquesta pagesia, jo soc un fill d'aquesta pagesia, si voleu, petits pagesos, no? que eren dins del territori cada dia. No? Cada dia, perquè això els feia viure, i els feia viure pas massa bé, però tampoc els feia viure. Vivien contents finalment, sense ser rics, però contents. I el territori és un lloc que els hi donava tot el que li calia, si voleu, per la família, per viure, i tot això en col·laboració amb els d'altres gent que vivien al costat i que exactament la mateixa cosa. I tota aquesta gent eren també vigilants del territori. I el territori era pas únicament un lloc d'esbarge, un lloc d'oci. Era un lloc per ells que era capital. I això, cada dia hi havia com una mena de prevenció. Clar, el canvi climàtic era pas el mateix. Però jo crec que l'única manera de lluitar cada dia més eficaç és que se tindria de pensar ara d'una manera diferent, però una presència de gent perquè el territori sigui altra cosa que un lloc on vas el diumenge per córrer o per dir ai que és bonic, no? Perquè finalment quan sentes el territori ara que veurem de la nostra casa, veurem per res o tot això. I aquesta gent sabien també que, per exemple, calia pas fer una casa amb pinça al costat o amb herba que era pas d'allà de l'estiu i tot això. I per què s'ha arribat a això? Perquè finalment, per dir, comparem tots aquests productes que se feien aquí, productes mediterranes, les tomates, la vinya, el vi, els abricots, fent tot això, que tothom vivia d'això, quasi tothom vivia d'això. Tot això, diem, els farem venir de lluny i així la gent els pagaran més barat. I això, aquesta realitat, el dia d'avui, ha estat com una conseqüència del fet que aquests tots petits pagesos mai poden viure dignament del seu treball. I això fa que tothom ha abandonat el territori, si voleu. No l'han pas abandonat perquè l'estiraven pas. Estimaven molt el territori d'aquesta gent. L'han abandonat perquè podien pas viure tot això. I al final, aquesta visió econòmica molt falsa, i podem veure el dia d'avui, que comparem les coses més barates perquè vosaltres podreu consumir coses més barates, això és fals. El barato, finalment, al dia d'avui, veiem que us costa molt car. Costa molt car, finalment, perquè fer venir productes de l'altra banda del món és una cosa molt perillosa pel clima, finalment. I finalment, aquestes coses que se tenien de vendre molt barat, els paguem car, realment, però els paguem car també per aquesta manera. Perquè tota aquesta gent que podrien viure del territori i se cuidar del territori. Aquests ramaders, aquests pagesos, aquests pagesos que vivien de la vinya, de tot el que se feia en aquest moment, tot això ha desaparegut. I hi ha com un buit, no? Un buit, jo diria, de la realitat, però també un buit del coneixement del territori. Perquè tota la gent que ara són de les generacions que han pas conegut això, el territori saben pas exactament com funciona. Per ells el territori és com un paisatge, no com una pintura bonica. És bonic, aquí tenim un territori extraordinari, molt diferent, amb la muntanya, amb els rius i tot això, i ho veuen com una cosa que és bel això. I és pas únicament això en territori. Territori és una cosa que te permet de viure, una cosa, una zarralata, una cosa que quan ho veus tens ganes de fer la prevenció, tens ganes de ser present al territori, sempre. I jo crec que la prevenció és l'única manera de millorar tot això. Per un moment, cal comprar encara avions, segurament, sí, això sí, però això és únicament per curar, i per fer prevenció cal fer completament altra cosa. I jo, això em sembla complicat el dia d'avui, perquè la gent s'ha posat dins del marc mental que fem pas plus producció. No? Clar, encara en queda de pagesos, però la generació d'aquests pagesos que hi ha ara i és que tenen un relleu? Jo em sembla que no, en molts casos, no? I finalment quedarà alguns grans pagesos amb hectares, però també abandó d'una gran part del territori. I això també és una de les raons de la multiplicació dels incendis, no? Perquè quan un territori té pas un sentit veritable per la gent que hi viuen, producte una, és com si era un lloc que ho puc utilitzar pel meu ple, no? pel meu esbarjament, pel meu tot el que voleu. I el tinc pas de treballar, de protegir, de fer una acció pel cuidar cada dia, quasi cada dia. I això em sembla que és un fracàs, jo diria, molt important de la societat de consum, de la societat de crompar sempre més lluny a gent que venen barato i per fer venir coses de l'altra banda del món. A un moment donat s'han dit, sí, bo, nosaltres, ells faran tot això. I veiem com en aquest moment això té conseqüències, no? I finalment, aquests productes acabem els a pagar molt car realment, perquè on veus el preu de les tomates ara, i tot això em sembla a mon pare que feia tomates, i en aquest moment les tomates eren molt, molt més barates dins els llocs on se venien a Perpinyà o a Pesillà o per tot arreu. Doncs em sembla que hi ha un fracàs i és això que tenim de pensar, però és això que és complicat. Però se posar a parlar realment sense ser ciegos, no? del fracàs d'aquesta manera de veure el món, és complicat. I encara és molt més complicat per d'altres raons, perquè la gent han perdut aquesta... no tothom, ben entès, però globalment, el sentit de solidaritat amb l'altre i amb el territori i amb la manera de viure, perquè la solidaritat és pas únicament la solidaritat amb l'altre, és la solidaritat amb el lloc on vius, el poble on vius, el territori on vius. Una mena, això se'n pot dir l'arrel, si voleu. Bé, l'arrel, la conseqüència, és jo me senti solidari del territori, me senti solidari de l'altra gent. Tinc de fer per manera que el meu treball, el meu esforç, la meva voluntat ajudi el territori, ajuda l'altre també, pas únicament jo. Ajuda a viure bé, és això que, i això s'ha perdut d'una manera, perquè encara jo crec que al fons de molta gent hi ha aquestes ganes de solidaritat, però hi ha pas cap bri d'organització i tot això, i finalment la solidaritat sovint van per coses que sí, a un moment donat hi ha un problema, tothom és solidari, però se descuida. És un treball de cada dia, això, la vigilància, la presència del territori. I finalment cal trapar una manera de fer que diferent segurament, per ajudar aquesta gent que podrien ocupar d'una manera productiva el territori.
3: Justament, l'escala per canviar aquest esquema i afavorir doncs implantacions, microimplantacions agrícoles, podríem dir, no hauria de ser europea, i justament Europa, amb el pes i la pressió dels grans sindicats, particularment agrícoles, a l'estat francès, doncs privilegia tot el contrari, les grans explotacions.
4: Exactament, ben entès. Cal trapar coses, i és possible. Se podria, per exemple, pagar un poc aquests agricultors petits perquè també facin aquell treball de vigilància. No? I al final resultaria una inversió molt, molt interessant. Això se'n havia parlat fa 10 anys. Jo en havia parlat quan he llegit a PSIA, un moment donat en havia parlat pas per PSIA, perquè això, com ho dius, és una cosa que és global, que és global, se pot fer a l'escala europeu. Sí, sí, però pel moment jo no veig que la gent vagi dins d'aquest sentit. I per què? Perquè, per exemple, aquí sabeu una cosa, perquè hi ha imbècils, perquè jo ho puc dir que així, imbècils, aquí mateix, del territori, que han tret la senyera europeu de l'Ajuntament. I el dia d'avui, això pas content, pas vergonya, que tenim menester de bombers de Romania per salvar el nostre territori. I aquesta gent, completament a costat de tot, són també responsables d'això. Perquè quan fas una reflexió únicament en dir nosaltres som francesos, punt, i els altres els fotem de fora, els no volem pas, la bandera la cremem, la bandera. És molt simbòlic, això. Qui és ara que farà, dir la premsa, dir la política, una crítica totalment total d'aquesta gent? Aquesta gent són responsables també d'això, perquè dins del cap funcionen únicament amb un centralisme, amb una idea totalment falsa del territori del dia d'avui. I aquesta gent sovint tenen ara un paper molt important, són diputats, són alcaldes, i estimen el territori, aquesta gent, cap bri. Aquesta gent estima la seva ideologia, vol únicament defensar la seva ideologia. I això també, qui els hi dir? Ciutadans d'aquests pobles tindria de manifestar a l'Ajuntament per dir, mireu el que s'ha fet, i ara tenim menester d'aquesta gent per nos ajudar. Com nosaltres també podem anar-los a ajudar un dia si en tenen menester. I jo diria una altra reflexió, que és també totalment en contra d'aquesta gent, és que quins són els alcaldes que han mostrat i que han telefonat que han posat el seu en llençem solidari, som alcaldes de l'Empordà. Hi ha són sentit massatges de potser 50, 60, 70 alcaldes de l'Empordà, que han trucat a l'Ajuntament, que han posat, en dient, sem solidaris, si teniu menester de qualcom, puc venir. I encara ahir l'alcalde Mascarà me va trucar dient, junts, nosaltres podem venir, podem fer venir gent. Doncs és evident que la solidaritat és dins del nostre territori. I el nostre territori s'acaba pas com aquesta gent ho tenen dins del cap, el partús, no. Voilà. I això qui és? Quina els crítica? Perquè això tindria de ser un rebuig total de la gent que estimen el territori, que volen el territori. Aquesta gent són responsables també. Jo no tinc pas cap pèl a la llengua per dir. Aquesta gent són responsables perquè tenen una idea que va en contra de lo que seria eficaç per fer un territori, jo diria, solidari, fer un territori que podríem vigilar perquè totes aquestes coses arribessin pas. Perquè quan el foc ja ha partit, ben entès que tothom té d'anar per ajudar, però el problema és que comenci pas el foc, veus? I ells posen el foc d'una manera o d'una altra, d'una manera simbòlica posen el foc, diureu. Posen el foc de ben entès per ells que ja llumen el foc, però el posen en dient nosaltres tots sols us fotrem de fora, els volem pas, l'Europa ho cremem, i tot això és irresponsables i completament insolidaris. I aquí la gent voten per aquesta gent.
3: La lluita, doncs, contra els incendis, segons tu, i ho escapa, per acabar aquesta crònica, ho recordem, passa, doncs, per ajudar els petits agricultors, que seran, com sempre, a la primera línia per mantenir aquest territori, evitar que s'encenguin, que s'estenguin els incendis, i per això doncs es necessiten macrodecisions al nivell europeu. Europa, efectivament, doncs és solidària quan el foc s'ha declarat, però també podria i hauria de ser solidària al moment de triar les seves inversions. I ho escapa. Gràcies.
4: Un exemple, bon únicament.
3: Un exemple per acabar.
4: Un exemple. Jo, per exemple, la gent diu que l'Europa ha pagat 300.000 euros a l'alcalde de Carcassona. Veus? Aquests 300.000 euros, si haguessin pagat petits pagesos per vigilar el territori, potser que aquest incendi mai hagués agafat aquesta importància, no? Perquè és això que cal dir, cal canviar també de manera de pensar la solució, perquè aquí la gent finalment, aquesta gent els hi prometen, nosaltres canviarem tot, tot irà bé, és exactament el contrari, perquè això ho tindrien de prendre per lluitar contra aquestes ideologies, perquè aquestes ideologies també són responsables d'això. És el que ho veiem avui, el dia d'avui, ho veiem. És una cosa evident, no? Un nen ho veuria, això. Un adolescent ho veuria, això. I doncs aquesta gent que finalment estimen pas el territori, estimen únicament la llur ideologia. I doncs mai traparem solucions pel futur amb aquesta gent. És impossible.
3: I ho escapa. Ara sí, gràcies. Fins la setmana entrant, dijous vinent, a la mateixa hora, a Ràdio Arrels. Bon dia.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb I ho escapa a Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Escolteu a Ràdio Arrels, són gairebé 3:15 i som aquí al Repetei del Sol com cada migdia. D'aquí uns instants preguntarem a la Íngrid Obiol a qui li dedicaria un carrer a Catalunya Nord, abans però una mica de música.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: A aquesta hora, a Ràdio Arrels, podem saludar l'Ingrid Ubiol. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I t'hem preguntat qui mereixeria tenir un carrer a Catalunya Nord que no el tingui i ens has escollit a Montserrat Biosca. Com és que has triat Montserrat Biosca?
3: Doncs de seguida he pensat en ella, primer perquè és una dona, val? I no n'hi ha molts carrers. Jo crec que no és només a Catalunya Nord, sinó en el món sencer, que tinguin un nom de dona, d'acord? Llavors és una mica per reivindicar també aquest paper de la dona en el carrer. I després la Montserrat Biosca, evidentment, perquè fa uns mesos que ens va deixar i vaig pensar en ella.
2: Què diries que va fer Montserrat Biosca per Catalunya Nord, si ho haguessis de resumir?
3: Doncs una gran defensora de la llengua, de la cultura catalana, va impulsar també la denominació amb el seu marit, el Llorenç Planes, la denominació això de Catalunya Nord. També una gran activista militant, una dona lluitadora també des de la seva posició com a presidenta d'Òmnium Cultural a Catalunya Nord durant molts i molts anys i ve d'aquí.
2: Doncs aquesta és la tria de la Ingrid Ubiol, Montserrat Biosca, aquesta militant catalanista de Catalunya Nord i, de fet, una de les impulsores amb el seu marit del concepte Catalunya Nord, diríem, i que en aquest cas Ingrid Ubiol és qui ens has triat per tenir un carrer. No sé si pensaves tenir-lo a Perpinyà o en algun lloc, en algun altre lloc.
3: Doncs a Perpinyà estaria bé, però també a Lenyà, perquè ella s'estava vivint a Lenyà. I a qualsevol lloc, vull dir, no ho sé, és que jo de fet la vaig conèixer

0: compartir amb ella una estona de vida i de debò que em va entusiasmar i perquè ella es va obrir, no? I va explicar moltes anècdotes, així en distàncies curtes, d'acord, en la seva intimitat, coses així que vaig pensar que tindria més temps per compartir amb ella i que malauradament no l'hem tingut.
1: Bé, en qualsevol cas, aquest reconeixement, Ingrid Ubiol, que li vols fer a Montserrat Biosca, aquesta activista nord-catalana que mereixeria un carrer, és la persona que ens has triat. Moltes gràcies, Ingrid Ubiol, per atendre'ns.
0: Gràcies a tu.
2: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: La crònica del planeta. Siu 2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: La llúdriga, un mamífer discret però cada cop més present a Catalunya Nord. Bon dia. La llúdriga europea, l'Utra lutra, ha tornat a ocupar un lloc en la fauna del nostre país després de dècades d'absència gairebé total. Aquest mamífer semiaquàtic, comú al Rosselló durant el segle XIX, va ser objecte d'una persecució sistemàtica. La seva afició pels peixos la convertia en enemic declarat dels pescadors i la seva pell, molt apreciada i venuda a preu alt, segons ja observava el naturalista Louis Campagnol al 1863, va ser motiu addicional de caça. El resultat fou la seva desaparició accelerada dels rius nord-catalans. El retorn no es va començar a percebre fins al començament dels anys 2000. El primer indici clau fou la troballa d'un exemplar mort a Ceret l'any 2004. Els anàlisis genètics practicats sobre aquest individu al Museu d'Història Natural de Perpinyà van establir el vincle amb la població de Catalunya Sud,

0: on a finals dels anys 90 s'havia impulsat un programa de reintroducció a la reserva dels aiguamolls de l'Empordà. A partir d'aquest moment, les observacions es van multiplicar i el seguiment científic va confirmar que l'espècie començava a colonitzar progressivament els cursos fluvials de Catalunya Nord. Avui, la llúdriga és present des de la Cerdanya fins als estanys litorals de Salses i Canet. S'ha detectat amb més freqüència els rius Tec i Tet, on es poden trobar rastres frescos. L'observació directa, però, continua sent rara i exigeix llargues hores d'espera i molta paciència. El paper de la llúdriga com a indicador ecològic és fonamental. La seva presència només és possible quan els ecosistemes fluvials conserven un nivell de qualitat suficient i recursos abundants.
1: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: avui vull tornar amb mi.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, escolteu, a Ràdio Arrels fem un punt a aquesta hora de la informació de l'incendi que crema des de dissabte al vespre a Catalunya Nord. El foc ja no progressa més, però encara no està considerat sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc, i l'objectiu dels bombers és avui encara evitar que el foc s'estengui pel massís dels Aspres. Malgrat tot, hi ha algunes evolucions positives. Albert Noguer.
4: I les primeres concerneixen els habitants de la zona. Avui al vespre, a partir de les 7, podran tornar a les seves cases els habitants d'Illa, Vinçà, Rodès, Castellnou, Calmella, Cameles, Queixàs i Joc. De les 27 comunes, per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, més de 12.000 persones concernides, ahir van ser els habitants de Taulís, Tallet, Arboçols, Corbera, Corbera del Castell, Corbera de les Cabanes, Llauró, Oms, Montalbà del Castell, Monturiol, Santa Coloma de la Comanda, Terrarac i Torderes, que ja van poder tornar a les seves cases. Però encara estan prohibides a la població les localitats de Viladamunt, Glorianes, Pruneta i Bellpuig, Rigardà i Sant Miquel de Llotes.
3: La xarxa viària també va presentar alguns problemes ahir. Què passa avui amb aquesta xarxa?
4: De moment, la carretera RD66 ha estat de nou oberta. Ahir va ser oberta a la circulació al matí, però, i és per això que diem de moment, després va ser tallada durant la tarda, la qual cosa va provocar grans embussos a la carretera de Roca Gelera, multiplicant el temps com a mínim per 3 per anar de la Plana a Prada i més enllà, ja que la circulació es feia en els dos sentits en unes carreteres molt estretes. Afegir també que està igualment afectada la línia de tren entre Perpinyà i Vilafranca i que la SNCF ja ha anunciat que un cop la situació estarà sota control, podrà reobrir entre Illa i Perpinyà, però d'Illa a Vilafranca caldrà fer tota una sèrie de verificacions.
3: Pel que fa a l'abast de l'incendi i els mitjans desplegats, també hi ha algunes evolucions avui.
4: Sí, unes evolucions negatives pel que fa al nombre d'efectius de bombers. Avui hi ha mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments de l'Estat que també fan front a incendis d'una gravetat comparable. La superfície total afectada per l'incendi es calcula avui al voltant de les 4.980 hectàrees. No vol dir que les 4.980 hectàrees han cremat, hi ha zones al mig on encara hi ha vegetació, però és doncs el perímetre afectat per l'incendi. I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs avui es mantenen unes condicions de temperatures excepcionals, similars a les d'ahir i, per tant, favorables a noves reactivacions sobtades del foc.
3: Ara acabarem d'escoltar la previsió del temps, però finalment un últim apunt, i és que des d'ahir estan prohibits els focs d'artifici a tot Catalunya Nord, tret de Cerdanya i el Capcir, ja que s'ha considerat que la majoria de Catalunya Nord les condicions són desfavorables i podria ser perillós doncs, l'ús d'aquests focs artificials, que per exemple ahir van provocar un incendi a Catalunya Sud al costat de Barcelona. N'estarem pendents aquí a Ràdio Arrels, continuem la programació de sempre, però molt pendents doncs, d'aquest incendi.
5: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
6: Som el dijous 9 de juliol, bon dia. Continuem avui amb l'alerta roja canícula amb unes màximes de 40 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà les temperatures baixaran, Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló, 23 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcir i 18 a Cerdanya. A la tarda tindrem unes màximes de 30 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 31 a Prats de Molló, 32 a Prada, 26 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol. Hi haurà potser pluja i un oratge a la muntanya. Divendres al matí el temps serà cobert a la plana. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcir i 15 a Cerdanya. A la tarda s'ha previst oratge i pluja a l'Alt Vallespí, Conflent i al Capcir. Les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Prada i a Serret, 30 a Prats de Molló, 25 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
7: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
8: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

0: Pels vols de gener, el bar de l'Hostellerie de Templier estava pràcticament desert. Del restaurant provenia un xivarri de rialles i converses animades. Un grup devia celebrar una festa. El vell estava assegut en un banc davant del bar. Quan van arribar, va aixecar-se amb l'ajuda del seu bastó i els va convidar a seure. Se'l notava impacient, havia estat esperant-los. Li va demanar a la seva filla que li traduís escrupolosament tot allò que havia de dir. Tenia el do d'irritar-la. En Paul el va interrompre.
1: Entendré tot el que dirà, no es preocupi, parlo anglès. I will understand everything you will say. And I can also speak English.
2: Doncs perfecte. Vet aquí una cosa menys, em sento alliberada. Tot i que jo també tinc gana. Vinga, seiem a taula abans que rebutgin servir-nos. És tard.
0: El vell estava malhumorat. Volia parlar i aquest nou contratemps no li convenia. Tan bon punt el cambrer va prendre nota, va clavar els seus ulls en els d'en Paul.
3: Em dic Julius Warshawski. Soc professor i investigador a la Universitat de Harrisburg, a Pennsylvania. També col·laboro amb l'associació TMIA, que significa Three Mile Island Alert. Havia sentit parlar abans d'aquesta associació, senyor Feder?
1: Sí, sí, el nom me'n diu alguna cosa. La síndrome xinesa, als anys 70.
3: Exacte. Va ser a la central nuclear de Three Mile Island, situada al costat de Harrisburg, l'any 1979. Va passar arran d'un gran accident nuclear, al cor d'un reactor nuclear civil de tipus PWR. PWR. Entrava en ebullició. Uns dies abans vam veure una pel·lícula que explicava aquest tipus d'accidents. Alguns investigadors havien descrit precisament aquest tipus de riscos que podia provocar la fusió nuclear. Van afirmar que el cor en fusió aleshores s'enfonsaria fins al centre de la Terra. Els periodistes van imaginar que sortiria a les antípodes, és a dir, a la Xina. D'aquí l'expressió la síndrome xinesa, que va servir per donar el títol a la pel·lícula. Posteriorment, una xarxa d'associacions i d'investigadors va posar-se d'acord per denunciar els perills nuclears. D'aquesta manera vaig trobar la Laura Blanchett.
1: I vostè treballava en el sector nuclear?
3: No, no directament. De fet, ella era biòloga. Però faci el favor de no interrompir-me. No vull perdre el fil del que li vull explicar.
0: En Paul va mirar-se al vell. Tot seguit, la Yala, que va mirar cap al cel en senyal d'impotència.
1: D'acord, l'escoltaré.
3: Bé, doncs, després de 15 anys, associacions com la TMIA han organitzat un sistema independent d'alerta destinat a advertir la societat en cas d'accident nuclear, o almenys d'informar-la dels possibles accidents que s'hagin donat, ja que normalment es guarden en secret. Secret. Aquesta xarxa es diu Nuclear Watch. El seu funcionament és simple. Reclutem científics amb molta prudència. Nosaltres els anomenem els sentinelles. Regularment fan sostraccions en zones properes a instal·lacions nuclears, concretament en les zones sensibles. Generalment utilitzem marcadors biològics. Les acumulacions donades al llarg del temps en els mateixos indrets ens permet evidenciar les anomalies. Si hi ha cap accident, nosaltres difonem la informació per internet. Les associacions reben les nostres informacions, s'encarreguen que arribin als mitjans de comunicació, a la població, etc. Per descomptat, els estats no col·laboren i el lobby nuclear tampoc. Fan tot el possible per impedir el nostre servei a la xarxa i el desmantellen cada vegada que poden. De mica en mica el treball de les associacions s'ha anat fent en secret. Una lluita ha començat entre Nuclear Watch i el lobby nuclear.
0: El cambrer va tornar amb el plat que havien demanat, l'especialitat de la casa, el peix fet a la Pauline. El El va tallar i els hi va servir una esplèndida daurada reial pescada el mateix dia i cuita al forn sota una capa de patates, tomàquets i olives. En Pol i la Iala van gaudir del plat, tota una delícia. El vell ni tan sols el va tastar, esperava que ells estiguessin tips per poder continuar.
3: La Lord Blanchett era un sentinella. Fa 10 dies es va posar en contacte amb mi. Volia veure'm i va fer tot el possible perquè jo participés en unes conferències científiques a Barcelona. Justament, ahir al matí havíem quedat per fer una volta amb el seu amic, senyor Paul. Vet aquí tota la història.
0: En Paul se'l va mirar dubtós.
1: A veure, i vostè creu que la seva mort està lligada amb les seves activitats amb Nuclear Watch?
3: Exactament, i no seria la primera vegada.
1: De què la coneixia, senyor Warshawski?
3: Jo mateix la vaig reclutar per Nuclear Watch. Jo era el seu padrí dins l'organització, sempre treballem per binomis.
1: I en Loïc Lebozec, per què l'han hagut d'assassinar?
3: En sabia massa.
1: Miri, senyor Warshawski, tot plegat em sembla força complicat. No ho entenc. Per què no s'adreça a les autoritats franceses? Us donaré el número de telèfon del comissari Costes, que és, de fet, qui s'encarrega del cas.
3: Vostè és un ximplet. L'estat francès silenciarà l'afer, com ja va fer amb el pas del núvol de Txernòbil l'any 1986. A França, el lobby nuclear és el mateix estat. Així que també ho és la policia. Les delegacions del govern, els ministeris, tots defensen directament els interessos de l'energia nuclear.
1: França és un país democràtic, tot i que...
0: Furiós, el vell va aixecar-se de la seva cadira.
3: Els reptes són considerables. Per protegir els seus assajos nuclears, França no va dubtar en enfonsar el vaixell de Greenpeace a Auckland, causant-li la mort a un fotògraf portuguès. Tampoc no va dubtar a restablir l'ordre a la cova d'Úbea quan els independentistes canacs van amenaçar l'estabilitat de la zona i de retruc al centre d'assajos nuclears del Pacífic. Obri els ulls!
2: Calma't, pare! El senyor Feder està cansat. No serveix de res cridar. Cada cop ets més insuportable.
0: En Paul va somriure. La situació era del tot surrealista. Un pare i la seva filla discutint-se amb un rarafons de crim d'estat.
1: Té alguna mena de prova del que ha dit, senyor Warshawski? No sé. Un escrit de la Loc Blanchet, resultats d'anàlisis, per exemple?
3: No, no tinc res. Justament per aquests motius estem aquí.
1: Què vol dir?
3: Cal fer una nova sostracció dels marcadors biològics, tal i com volia fer la Lore.
1: Però no és pas tan senzill. Necessitem un vaixell, saber on s'ha de fer la sostracció, tenir un submarinista especialitzat.
3: Vostè té un vaixell? Si sap on s'efectuaven aquestes sostraccions, serà possible.
0: El vell Warshawski esperava la resposta d'en Paul. Calia enganyar-lo, dir-li que no en sabia res, però d'alguna manera aquest vell i el seu militantisme li agradaven, encara que era molt conscient que podria portar-li més problemes.
1: Sí, sí, de fet sé on en Loïc feia les substraccions, però ens manca el submarinista.
3: No, la Iala.
0: La Iala es va aixecar d'un bot enfurismada.
2: Aquesta és la raó. Estàs ben malalt. Ets un autèntic malalt mental. Això és massa. Jo treballo per la FEMA, el govern federal americà, i totes aquestes ximpleries no m'importen gens ni mica. No tinc ganes de perdre la meva feina i tampoc de que el meu nom entri a formar part d'una llista negra. Com tu. Tu ets... Fuck!
0: Va agafar la seva jaqueta amb ràbia i va dirigir-se a en Paul.
2: La conversa s'ha acabat. El portaré. L'estaré esperant a fora.
0: En Paul va aixecar-se i va agafar el seu abric.
1: Ai, crec que la Iala té raó, senyor Warshawski. I no crec que la Loc Blanchet i en Louis Lebozec estiguin morts per aquests motius. La raó ha de ser una altra.
0: El vell semblava més envellit. Li va entregar en Feder una targeta personal que va treure de la seva cartera.
3: Senyor Feder, no oblidi el que li he explicat. Vostè té les meves dades? Si canvies de parer, podrà posar-se en contacte amb mi marcant aquest número. Sigui prudent. Em sap greu que no m'hagi cregut.
0: En Paul va guardar la targeta i tots dos van encaixar les seves mans.
1: Entorni-se'n a casa, senyor Warshawski, i ocupis de la Yala, que el necessita.
0: Sortint del restaurant, el vell el va atrapar de nou ajudant-se del seu bastó. Va agafar-lo pel braç.
3: Esperi, senyor Feder. Hi ha un darrer detall. A Nuclear Watch tenim una regla d'or. Quan un dels nostres sentinelles assenyala una anomalia, redacta un dossier i ho confia a algú de confiança. Algú que no tingui cap mena de relació directa amb el món científic. La Lord Blanchett ha fet un dossier. És la regla. Les proves que em reclama es troben allà dins. Trobi-lo, senyor Feder. Faci-ho pel seu amic, en Loïc Lebusec, que és mort.
0: En Paul se'l mirava furiós. Aquests darrers mots se'ls podia haver estalviat.
1: Bona nit, senyor Warshawski.
4: Nuclear Parano, una novel·la de Gildas Gerodó.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Com en totes les llengües, en català tenim paraules que s'escriuen de la mateixa manera i que se pronuncien de la mateixa manera, però que no signifiquen pas la mateixa cosa. Per exemple, el sol, l'astre, i el sol, el terra. Per evitar confusions, els acadèmics catalans havien decidit afegir un accent sobre un dels dos mots, un accent com un senyal distintiu. En diuen accent diacrític. Arran d'una reforma, només tenim 15 accents diacrítics. Posarem un accent a les paraules següents. Bé, si significa el contrari de mal. Mà, la mà, si parlem del membre de l'extremitat del braç. Pèl, si parlem de cabells i de barba. Sí, quan és afirmatiu. I els verbs té, de tenir, ell té, és, del verb ser, ell és, i són, de ells són. I també sé, jo sé, del verb saber. Posarem un accent també a la preposició més. També la paraula món, si parlem del nostre planeta. I a Déu, si evoquem una divinitat. Vos portarà un accent si és subjecte. I us, si parlem d'usatge. Què porta un accent obert si fem una pregunta. I doncs, sol, sol amb un accent quan es tracta del terra.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
4: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: Acaba de sortir un nou còmic d'Astèrix i Obèlix a Lusitània. Són més de 10 ja els Astèrix que s'han publicat des de la mort de Goscinny i Uderzo, i és que es tradueixen cada cop en català. Per parlar d'aquest nou còmic tenim amb nosaltres el Pasqual Tirac. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Tu ets professor de català i lingüista i m'explicaves en off que de còmics d'Astèrix, des de la mort de Uderzo i Goscinny, n'hi ha hagut uns quants, i uns quants que han sigut molt nuls també. Aquest és bo?
4: I bé, efectivament, cada cop que surt un nou àlbum d'ençà de la mort dels autors originals, és tot un esdeveniment en el planeta d'Astèrix i més generalment en el còmic, i la gent s'inquieta de saber si el nou nat serà bo o no. Jo d'aquest me n'acontento, jo trobo que està bé, divertit, just com cal. Bon, som pas pixat de riure, però hi havia jocs de mots interessants. He vist sobre els fòrums que molts queixaven, que no retrobaven ben bé l'humor dels autors originals. Fins i tot hi ha un que s'ha fotografiat adormit amb el llibre sobre la falda. Bé, són uns exagerats. És divertit, sí.
3: Ets un gran fan, tu, d'Astèrix i Obèlix?
4: Jo el segueixo, i evidentment amb la traducció també hi ha un interès suplementari, és veure com s'ho fan per traduir els jocs de mots, perquè a vegades no pots traduir els jocs de mots en el mateix lloc, has d'esperar alguna vinyeta més per trobar el joc de paraula.
3: D'això en parlarem. Ens expliques ràpidament de què va aquest llibre, una mica la història, sense donar massa al final, per qui s'ho vulgui llegir.
4: Sí, sí.
3: I primer de tot, Lusitània. On és Lusitània?
4: Lusitània és el Portugal, el Portugal del temps dels romans, i doncs és un viatge més d'Astèrix i d'Obèlix, que de vegades s'han de desplaçar per una raó o una altra, i aquí han d'anar a ajudar un pobre productor d'una espècie de sopa de pell, podríem dir, allà a Lusitània, que ha estat empresonat perquè un gran productor industrial li vol prendre la plaça en el mercat del César, perquè és el César que li compra les seues àmfores de sopa aquí, i el gran industrial li vol prendre la plaça i per això l'ha acusat a tort de voler enverinar l'emperador i es troba a la presó. I un portuguès que ja havia sortit a l'àlbum El domini dels déus, com a Peiré, un Peiré portuguès, evidentment, arriba al vilatge dels Gals per els demanar ajuda. I doncs és això la història, com faran sortir aquest home de la presó i com revelaran el veritable criminal.
3: I potser també és una mica una crítica a la societat actual, com un gran industrial vol agafar el lloc d'un petit pescaire de poble.
4: És això. Hi ha la trama que hi ha al darrere és tot de l'economia mundial, fins i tot el vaixell on se retroben aquests grans empresaris, es diu Davos, i tots els noms dels personatges també van lligats als diners i a la pasta.
3: I doncs el text d'aquest llibre està fet per Fab Caro, els dibuixos són de Didier Conrad, la traducció al català està feta per Daniel Cortés Coronas. Tu ens volies parlar de la dificultat de la traducció d'aquest llibre, ja que, com deies abans, els Astèrix tenen ple de jocs de mots.
4: Sí, sí, és això. Ja començant pels els noms de personatges, bo, hi ha aquests que pots traduir tal qual, evidentment, però n'hi ha d'altres que és obligat el traductor de trobar una solució. Per exemple, un turista que ve de Gàlia, en francès diu spicrina, spicrina impossible en català, li fa dir naftalina. Tot el que és diners, per exemple, i productes de gran consum, royalties, en català es torna Pepsi gratis, cadre de vis, en francès, es deve café express, en català. Bon, així la llista és molt llarga i és un treball difícil, sobretot si més lluny del text el nom del personatge provoca un joc de mot. En tenim un, aquest que és a la presó, justament, que es diu Mavubes. m'ha vu més, tothom comprèn què vol dir, i com que és a la presó, li porten a menjar. I com que m'ha vu més, evidentment, li porta de lentilla. M'ha vu més, de lentilla funciona. En català no funciona, perquè pels ulls te cal lents i pas lentilles. I doncs han hagut de canviar, se li fa dir no veu res, i li porten pastanagues. Pastanagues són conegudes per millorar la vista.
3: I per sort el dibuix no es veu si són llenties o pastanagues, perquè aquí tindríem un problema.
4: Efectivament.
3: I doncs també hi ha una altra cosa que comentaves en off, és que el babà, que és el vigia del vaixell, ara ja no parla traient la R, és a dir, que pronuncia bé.
4: Sí, és això. Els temps canvien i suposem que l'editorial ha demanat als autors de treure aspectes racistes i el babà, efectivament, no pronunciava la R. Parlava com s'imagina que un negre parla francès. I doncs ja està, ara pronuncia amb les R's, que sigui en francès o en català. Galère Fenícia a l'horitzó. Em sembla que no va agradar gens als autors aquesta imposició, perquè hi ha algunes bafarades on se sent que hi ha algunes rèpliques que sabeu que ho han fet a contracor.
3: I doncs tu, Pasqual Tirac, ets especialista en detectar errors en la llengua i en aquest llibre has detectat dos petits detalls que podrien ser millors.
4: Sí, sí, sí. És molt difícil, evidentment, ho he dit, traduir Astèrix, i és un treball immens. El que els podem retreure és que no hi hagi un corrector suplementari que passi darrere del traductor, sobretot que no és català, el traductor és diplomat, evidentment, tradueix novel·les i fa anys que tradueix l'Astèrix, més mancava un cop d'ull d'algú més genuí, diguem. I se li ha escapat dues castellanades. Una és el plaç, en lloc del termini, és el nom dels personatges, a plaç fix. Llàstima. I una altra més grossa, que és el verb espavilar, que en català s'ha de dir espavileu-vos, i dos cops, dues vegades consecutives, hi ha un romà que intenta fer moure els seus soldats i els diu espavileu. Llàstima. Al costat d'això, ha trobat molt bones solucions per traduir jocs de mots improbables. Ha trobat solucions inesperades i a vegades, com te deia, a una altra bafarada, a una altra vinyeta, si cal. Hi ha un altre problema, és la salada de César, perquè aquest home produeix donc sopa de peix i vol provar de fer plaçar també un altre company que ell, en francès, cultiva de salada. Salada de César. Veus el que vull dir? La salada de César. El problema és que la salada, si la cultives en català, és enciam. Però dius pas, al restaurant vull un enciam César, és una amanida. Doncs ho ha tingut molt complicat. Ha dit un home que produeix amanides. És molt estrany. Amanides al temps aquest fa estrany. Doncs a vegades és això, cal fer compromisos i deixar passar coses estranyes. Però en general és molt bo, molt bo.
3: La traducció és molt bona.
4: Sí, sí, sí. I cal pensar que els que escriuen, els autors, poc els importa als traductors, perquè aquí veiem en català, imagina't com ho tradueixen això en txec o en bulgar o en noruec. Les referències a més culturals franceses també, aquí deu ser molt difícil de recuperar això en la llengua de traducció.
3: Pasqual Tirac, moltes gràcies.
4: Bona lectura.
1: Punt de llibre. A Radio Arrels.
0: Aquestes vacances, escolta Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Estem a la Biblioteca Comtat de Cerdanya i parlem amb la Maria Àngels Torrones, que és la presidenta de l'Associació Universitària de Cerdanya. Abans de tot, què és aquesta associació?
3: Sí, això és una associació de voluntaris, no té cap ànim de lucre, que té com a objectiu principal portar formació de qualitat a la Cerdanya. És una associació que ja té una mica d'història perquè té 29 anys, per tant, doncs, fa 29 anys que doncs, el nostre objectiu és aquest, i la part més important o més central de la nostra activitat és i ha estat sempre a la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que aquest any arriba a la 28a edició. Per tant, som els organitzadors doncs, de l'Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà.
2: Per què fer aquesta universitat d'estiu a Puigcerdà?
3: Doncs això es remunta, doncs, com ja us dic, gairebé 29 anys enrere, on a partir d'unes competicions esportives universitàries que es van fer a l'hivern, van pensar, home, estaria bé doncs, que aquesta relació que hem començat a tenir amb la Universitat Ramon Llull doncs, pogués anar una mica més enllà. I en aquell moment doncs, un grup de gent, un grup de voluntaris, van dir, home, doncs, si tenim el suport d'una universitat com la Ramon Llull i tenim el suport de l'Ajuntament de Puigcerdà, doncs potser podríem provar. No? I a partir d'aquí doncs van començar a fer en principi d'una manera molt modesta, pocs cursos, dos o tres dies només, i com que ha tingut prou èxit i la gent doncs, ens va donar molt recolzament, doncs hem anat ampliant fins que ja fa força anys que tenim un programa que dura una setmana amb cursos, amb tallers, amb jornades professionals i amb activitats obertes a tothom.
2: Aquesta edició 2026, quin és l'eix principal? Hi ha un eix principal?
3: En principi, són cursos. Nosaltres el que intentem, com que nosaltres ens adrecem a tothom, o sigui, no tenim un target molt concret, sinó que ens adrecem a tothom que vulgui explorar i que vulgui doncs aprendre i conèixer coses noves, el que intentem justament és fer cursos de temàtiques diferents i fer tallers de temàtiques diferents. No? Alguns d'ells tenen una línia a seguir, per exemple, doncs, fa molts anys que fem un curs sobre música clàssica, fa molts anys que fem un curs sobre història, també toquem algun tema doncs, més de creixement personal, de salut, la salut sempre hi és present, perquè també tenim la Fundació Hospital de Puigcerdà, doncs, que és un dels partners importants, però jo penso que una mica la nostra firma és que toquem una miqueta tots els temes. Intel·ligència artificial, des de l'any passat també toquem, o sigui, intentem coses que estiguin d'alguna manera presents a la societat i també intentem que hi hagi temàtica que sigui més local, no? O més pirinenca, com aquest any que fem una ruta guiada pels espais de l'estiueig a Cerdanya.
2: Qui ve en aquesta universitat? Qui sol venir?
3: Doncs tenim un tipus d'alumne que moltes vegades és molt fidel, és a dir, que és gent que cada any el veiem i que cada

0: Tenim una que preparem conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que està molt adreçada al sector primari, no? Ramaders, pagesos, normalment venen de la comarca. Però, a part d'això, la resta de cursos i activitats són molt oberts i en principi, doncs, qualsevol persona està cridada i pot venir, doncs, qualsevol persona.
1: Hi ha cursos i tallers.
0: Sí, la diferència és d'hores, eh? O sigui, els cursos són més llargs, però si els diuen cursos, i els tallers són tastets més petits, no? Perquè a vegades la gent diu, mira, doncs, és un tema que m'interessa, però tant com per dedicar-hi potser un dia sencer o dos dies no. I llavors, doncs, fem aquests petits tastets que a vegades, doncs, es transformen en cursos, no? Aquest any en fem un de ceràmica, que ho fan ceramistes de la nostra comarca, en fem també sobre flors, sobre botànica, basant-nos també molt amb la vegetació que tenim aquí a la comarca. Vull dir que... I també sempre hi ha algun curs així com a més, no divertit, però més sensual, que seria, doncs, aquest dedicat, doncs, a la cata de vins i tot allò que té relació amb Gaudí, però lligat a la gastronomia, no? Que aquest sempre també és un curs que té molt èxit i que li posem un taller perquè és curt. Perquè, bueno, doncs perquè ha de ser curt, no pot ser més llarg que aquest.
1: També he vist el programa les plantes, i les plantes amb aquest aspecte de pot ser tradicional també o històric, parlant de les bruixes i...
0: Sí, hem posat aquest títol perquè és un títol que ens feia gràcia, i bàsicament, doncs és això, no? Que, com les plantes poden ser elements curatius, no? I com tota la vida i tradicionalment, i més aquí al Pirineu, que hi ha tota la tradició de trementinaires, doncs que s'han fet servir les plantes per curar, i normalment les persones que curaven i les persones que coneixien les plantes i els seus usos eren dones, generalment, no? Per això, doncs, la professora volgué posar aquest títol. Sí, és un tema, doncs, que la veritat és que és un curs que s'està emplenant ràpidament, eh? Vull dir que aquest sí.
1: És un any especial per Antoni Gaudí.
0: Sí.
1: I doncs també un taller una mica especial.
0: Sí, sí, sí. Nosaltres comptem sempre amb aquest professor, que és Antoni Cot, que sempre ens fa propostes així gastronòmiques i enològiques, perquè ell és enòleg, i llavors, doncs, tracta sempre diferents temes i els fa lligar amb tot el tema del vi, de la gastronomia. I aquest any va dir, tinc preparat un curs, un taller relacionat amb Gaudí, no? O sigui, com que Gaudí, m'imagino jo que era de les Terres de Tarragona, i així suposo que ell lligarà una miqueta, doncs, el seu origen amb elements que tinguin a veure, doncs, amb aquest origen, i després, a partir de les seves creacions, ell també, doncs, suposo que aportarà, doncs, informacions relacionades amb la gastronomia i sobretot amb els vins, no? És tot una sorpresa, però hem de dir que és una persona molt preparada i que sempre aquestes sorpreses sempre són exitoses. Però sí, sí, és original el plantejament.
1: Això també és una manera d'una certa manera de promoure Cerdanya.
0: Sí, per nosaltres que es digui Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, quan en aquests últims anys les universitats d'estiu han anat caient, no? Perquè, bueno, doncs per les circumstàncies, per temes pressupostaris, no hi ha moltes universitats d'estiu a Catalunya. Llavors, que aquí a Puigcerdà n'hi hagi una i que tingui una trajectòria de 28 anys, clar, és una marca també, no? I de fet, i nosaltres tenim alumnes que són de la comarca, però també tenim alumnes que són de fora, i sobretot pel que fa a les jornades professionals, el 95% de la gent que ve, doncs, com que són professionals d'arreu de Catalunya. Llavors, doncs, clar, és un element, doncs, que també és de promoció de la comarca i de Puigcerdà, claríssim.
1: Per conèixer el programa complet i per matricular-se, què s'ha de fer?
0: Sí, nosaltres tenim una web, que és www.aucer.org, i a partir d'aquí, doncs, us podeu tenir tots els programes complets i el detall de tots els cursos i tallers, i també, doncs, les activitats que fem, que són obertes a tothom. Aquí no cal matrícula, només cal venir-hi i ja està, i llavors a partir d'aquí us podeu matricular. Sí, sí, sí, sí. La inauguració serà el dia 13 de juliol, anirà a càrrec de l'Ada Parellada, tothom hi està convidat, i la cloenda anirà a càrrec del filòsof Francesc Torralba, també tothom hi és convidat. Aquí no cal matrícula.
1: Maria Àngels Torronés, moltes gràcies.
0: A vosaltres. Us esperem.
2: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, escolteu a Ràdio Arrels amb un punt a aquesta hora de la informació de l'incendi que crema des de dissabte al vespre a Catalunya Nord. El foc ja no progressa més, però encara no està considerat sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc, i l'objectiu dels bombers és avui encara evitar que el foc s'estengui pel massís dels Aspres. Malgrat tot, hi ha algunes evolucions positives. Albert Noguer.
3: I les primeres concerneixen els habitants de la zona. Avui al vespre, a partir de les 7, podran tornar a les seves cases els habitants d'Illa, Vinçà, Rodès, Castellnou, Calmella, Cameles, Queixàs i Joc. De les 27 comunes, per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, més de 12.000 persones concernides, ahir van ser els habitants de Taulís, Tallet, Arboçols, Corbera, Corbera del Castell, Corbera de les Cabanes, Llauró, Oms, Montalbà del Castell, Monturiol, Santa Coloma de la Comanda, Terrarac i Torderes, que ja van poder tornar a les seves cases. Però encara estan prohibides a la població les localitats de Viladamunt, Glorianes, Prunetiva i Puig, Rigardà i Sant Miquel de Llotes.
2: La xarxa viària també va presentar alguns problemes ahir. Què passa avui amb aquesta xarxa?
3: De moment, la carretera RD66 ha estat de nou oberta. Ahir va ser oberta a la circulació al matí. Però, i és per això que diem de moment, després va ser tallada durant la tarda, la qual cosa va provocar grans embussos a la carretera de Roca Gelera, multiplicant el temps com a mínim per 3 per anar de la Plana a Prada i més enllà, ja que la circulació es feia en els dos sentits en unes carreteres molt estretes. Afegir també que està igualment afectada la línia de tren entre Perpinyà i Vilafranca i que la SNCF ja ha anunciat que un cop la situació estarà sota control podrà reobrir entre Illa i Perpinyà, però d'Illa a Vilafranca caldrà fer tota una sèrie de verificacions.
2: Pel que fa a l'abast de l'incendi i els mitjans desplegats, també hi ha algunes evolucions avui.
3: Sí, unes evolucions negatives pel que fa al nombre d'efectius de bombers. Avui hi ha mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments de l'Estat que també fan front a incendis d'una gravetat comparable. La superfície total afectada per l'incendi es calcula avui al voltant de les 4.980 hectàrees. No vol dir que les 4.980 hectàrees han cremat, hi ha zones al mig on encara hi ha vegetació, però és doncs el perímetre afectat per l'incendi. I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs avui es mantenen unes condicions de temperatures excepcionals, similars a les d'ahir i, per tant, favorables a noves reactivacions sobtades del foc.
2: Ara acabarem d'escoltar la previsió del temps, però finalment un últim apunt, i és que des d'ahir estan prohibits els focs d'artifici a tot Catalunya Nord, tret de Cerdanya i el Capcir, ja que s'ha considerat que la majoria de Catalunya Nord les condicions són desfavorables i podria ser perillós doncs, l'ús d'aquests focs artificials, que per exemple ahir van provocar un incendi a Catalunya Sud al costat de Barcelona. N'estarem pendents aquí a Ràdio Arrels, continuem la programació de sempre, però molt pendents doncs, d'aquest incendi.
4: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
5: Som el dijous 9 de juliol, bon dia. Continuem avui amb l'alerta roja canícula amb unes màximes de 40 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà les temperatures baixaran, Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló, 23 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya. A la tarda tindrem unes màximes de 30 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 31 a Prats de Molló, 32 a Prada, 26 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol. Hi haurà potser pluja i un oratge a la muntanya. Divendres al matí el temps serà cobert a la plana. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda s'ha previst oratge i pluja a l'Alt Vallespí, Conflent i al Capcí. Les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Prada i a Serret, 30 a Prats de Molló, 25 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Avui amb Schubert, Beethoven i Schumann, i per començar de Schubert escoltarem el primer moviment del trio número 2, l'Opus 100, una de les darreres composicions datades del novembre del 1827, un any després moriria Schubert. Escoltarem aquest moviment amb Jascha Heifetz, Gregor Piatigorsky i William Primrose.

El primer moviment del trio número 2 de Schubert amb Jascha Heifetz, Gregor Piatkowski i William Primrose. Escoltarem ara l'adagio cantabile del segon moviment d'una sonata de Beethoven, considerada com la primera obra mestra per piano d'aquest compositor. Estic parlant de la Patètica, la sonata número 8, i l'escoltarem amb Daniel Barenboim, una sonata que va composar Beethoven entre el 1798 i el 1799.

El segon moviment, l'Adagio Cantabile, de la patètica de Beethoven amb Daniel Barenboim. Acabarem amb Schumann, amb el quart moviment del trio per piano, número 3, l'opus 110. El va fer el 1851 i l'any següent, el 52, va ser Clara Schumann, el piano, que en va fer l'estrena. De fet, aquest trio és el que menys s'interpreta dels seus tres trios amb piano. L'escoltarem amb Susan Collins, Suellen Paulsen i Duncan Gifford.

0: Hem escoltat el quart moviment del trio per piano, número 3, l'opus 110 de Schumann, amb Suzanne Collins, Sue Ellen Paulsen i Duncan Gifford. Abans hem escoltat Beethoven i hem començat amb Schubert.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Prada, 95.5.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Noemí i tinc 10 anys. El que m'agrada més de l'estiu és la piscina i les vacances.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, escolteu a Ràdio Arrels, som un punt a aquesta hora de la informació de l'incendi que crema des de dissabte al vespre a Catalunya Nord. El foc ja no progressa més, però encara no està considerat sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc, i l'objectiu dels bombers és avui encara evitar que el foc s'estengui pel massís dels Aspres. Malgrat tot, hi ha algunes evolucions positives. Albert Noguer.
2: I les primeres concerneixen els habitants de la zona. Avui al vespre, a partir de les 7, podran tornar a les seves cases els habitants d'Illa, Vinçà, Rodès, Castellnou, Calmella, Cameles, Queixàs i Joc. De les 27 comunes, per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, més de 12.000 persones concernides, ahir van ser els habitants de Taulís, Tallet, Arboçols, Corbera del Castell, Corbera de les Cabanes, Llauró, Oms, Montalbà del Castell, Monturiol, Santa Coloma de la Comanda, Terrarac i Torderes, que ja van poder tornar a les seves cases, però encara estan prohibides a la població les localitats de Viladamunt, Glorianes, Prunet i Bellpuig, Rigardà i Sant Miquel de Llotes.
1: La xarxa viària també va presentar alguns problemes ahir. Què passa avui amb aquesta xarxa?
2: De moment, la carretera RD66 ha estat de nou oberta. Ahir va ser oberta a la circulació al matí, però, i és per això que diem de moment, després va ser tallada durant la tarda, la qual cosa va provocar grans embussos a la carretera de Roca Gelera, multiplicant el temps com a mínim per 3 per anar de la Plana a Prada i més enllà, ja que la circulació es feia en els dos sentits en unes carreteres molt estretes. Afegir també que està igualment afectada la línia de tren entre Perpinyà i Vilafranca i que la SNCF ja ha anunciat que un cop la situació estarà sota control, podrà reobrir entre Illa i Perpinyà, però d'Illa a Vilafranca caldrà fer tota una sèrie de verificacions.
1: Pel que fa a l'abast de l'incendi i els mitjans desplegats, també hi ha algunes evolucions avui.
2: Sí, unes evolucions negatives pel que fa al nombre d'efectius de bombers. Avui hi ha mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments de l'Estat que també fan front a incendis d'una gravetat comparable. La superfície total afectada per l'incendi es calcula avui al voltant de les 4.980 hectàrees. No vol dir que les 4.980 hectàrees han cremat, hi ha zones al mig on encara hi ha vegetació, però és doncs el perímetre afectat per l'incendi. I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs avui es mantenen unes condicions de temperatures excepcionals, similars a les d'ahir i, per tant, favorables a noves reactivacions sobtades del foc.
1: Ara acabarem d'escoltar la previsió del temps, però finalment un últim apunt, i és que des d'ahir estan prohibits els focs d'artifici a tot Catalunya Nord, tret de Cerdanya i el Capcir, ja que s'ha considerat que la majoria de Catalunya Nord les condicions són desfavorables i podria ser perillós doncs, l'ús d'aquests focs artificials, que per exemple ahir van provocar un incendi a Catalunya Sud al costat de Barcelona. N'estarem pendents aquí a Ràdio Arrels, continuem la programació de sempre, però molt pendents doncs, d'aquest incendi.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dijous 9 de juliol, bon dia. Continuem avui amb l'alerta roja canícula amb unes màximes de 40 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà les temperatures baixaran, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló, 23 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcir i 18 a Cerdanya. A la tarda tindrem unes màximes de 30 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 31 a Prats de Molló, 32 a Prada, 26 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol. Hi haurà potser pluja i un oratge a la muntanya. Divendres al matí el temps serà cobert a la plana. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda s'ha previst oratge i pluja a l'Alt Vallespí, Conflent i al Capcí. Les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Prada i a Serret, 30 a Prats de Molló, 25 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Avui també comencem amb un grup de jazz català, com són els The Gramophone All Stars. Van néixer l'any 2008. Va ser una iniciativa del saxofonista de la Bisbal d'Empordà, Genís Bou, amb la intenció de fusionar el llenguatge de la música jamaicana amb el jazz i la música negra. El tercer disc que escoltarem avui, aquest L'habitant a la deriva, són tres discos en tres anys, amb molts temes propis, sense renunciar a algunes versions, és l'aposta principal d'aquest disc, amb la veu de Judith Nederman. Escoltem el tema Sir Duke.

Bé, hem tastat el darrer disc del grup de gramòfons All Star, són empordanesos, el disc L'habitant a la deriva, amb el tema Sir Duke. Passem ara al trio de Jacques Lussier, aquest pianista francès que es va donar a conèixer sobretot fa molts anys quan va començar a versionar temes en swing de Joan Sebastià Bach. Va començar sent una mena de broma d'alumne del conservatori i la cosa va funcionar, tot i l'escàndol que va provocar la sortida del seu primer disc. Després es va posar també a versionar Satie. Escoltem del disc de l'any 98, l'Agnosiana número 4.

Aquesta Gnossiena d'Eric Satie, la número 4, amb un poc més de swing que amb Jacques Lussier Trio, de l'any, del disc de l'any 1998. Acabarem amb més ritme, amb un dels històrics del blues, com és John Lee Hooker, que l'any 89 va fer un disc de Hiller on hi trobàvem tot de duets. Ell havia convidat tot d'artistes, entre els quals hi trobàvem Carlos Santana. Escoltem el tema que dona títol al disc de Hiller.

0: Johnny Hooker amb Carlos Santana, el disc de Hiller que va fer l'any 89 i que va rebre una molt bona recepció crítica i comercial i que també va ser premiat amb el Grammy Awards, que vam escoltar el tema que dona títol al disc de Hiller. Hem començat amb un grup empordanès de Gramophone All Star i hem continuat després amb el trio de Jacques Lussier.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, Anne Fiac, 95. Bam.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Garons, tinc 9 anys i mig i el que m'agrada més a l'estiu són les vacances i els càmpings perquè tinc més llibertat.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, escolteu, a Ràdio Arrels fem un punt a aquesta hora de la informació de l'incendi que crema des de dissabte al vespre a Catalunya Nord. El foc ja no progressa més, però encara no està considerat sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc, i l'objectiu dels bombers és avui encara evitar que el foc s'estengui pel massís dels Aspres. Malgrat tot, hi ha algunes evolucions positives. Albert Noguer.
2: I les primeres concerneixen els habitants de la zona. Avui al vespre, a partir de les 7, podran tornar a les seves cases els habitants d'Illa, Vinçà, Rodès, Castellnou, Calmella, Cameles, Queixàs i Joc. De les 27 comunes, per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, més de 12.000 persones concernides, ahir van ser els habitants de Taulís, Tallet, Arboçols, Corbera del Castell, Corbera de les Cabanes, Llauró, Oms, Montalbà del Castell, Monturiol, Santa Coloma de la Comanda, Terrarac i Torderes, que ja van poder tornar a les seves cases. Però encara estan prohibides a la població les localitats de Viladamunt, Glorianes, Prunativa i Puig, Rigardà i Sant Miquel de Llotes.
1: La xarxa viària també va presentar alguns problemes ahir. Què passa avui amb aquesta xarxa?
2: De moment, la carretera RD66 ha estat de nou oberta. Ahir va ser oberta a la circulació al matí, però, i és per això que diem de moment, després va ser tallada durant la tarda, la qual cosa va provocar grans embussos a la carretera de Roca Gelera, multiplicant el temps com a mínim per 3 per anar de la Plana a Prada i més enllà, ja que la circulació es feia en els dos sentits en unes carreteres molt estretes. Afegir també que està igualment afectada la línia de tren entre Perpinyà i Vilafranca i que la SNCF ja ha anunciat que un cop la situació estarà sota control podrà reobrir entre Illa i Perpinyà, però d'Illa a Vilafranca caldrà fer tota una sèrie de verificacions.
1: Pel que fa a l'abast de l'incendi i els mitjans desplegats, també hi ha algunes evolucions avui.
2: Sí, unes evolucions negatives pel que fa al nombre d'efectius de bombers. Avui hi ha mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments de l'Estat que també fan front a incendis d'una gravetat comparable. La superfície total afectada per l'incendi es calcula avui al voltant de les 4.980 hectàrees. No vol dir que les 4.980 hectàrees han cremat, hi ha zones al mig on encara hi ha vegetació, però és doncs el perímetre afectat per l'incendi. I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs avui es mantenen unes condicions de temperatures excepcionals, similars a les d'ahir i, per tant, favorables a noves reactivacions sobtades del foc.
1: Ara acabarem d'escoltar la previsió del temps, però finalment un últim apunt, i és que des d'ahir estan prohibits els focs d'artifici a tot Catalunya Nord, tret de Cerdanya i el Capcir. Ja que s'ha considerat que la majoria de Catalunya Nord les condicions són desfavorables i podria ser perillós doncs, l'ús d'aquests focs artificials que, per exemple, ahir van provocar un incendi a Catalunya Sud al costat de Barcelona. N'estarem pendents aquí a Ràdio Arrels, continuem amb la programació de sempre, però molt pendents doncs, d'aquest incendi.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dijous 9 de juliol, bon dia. Continuem avui amb l'alerta roja canícula amb unes màximes de 40 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà les temperatures baixaran, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló, 23 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcir i 18 a Cerdanya. A la tarda tindrem unes màximes de 30 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 31 a Prats de Molló, 32 a Prada, 26 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol. Hi haurà potser pluja i un oratge a la muntanya. Divendres al matí el temps serà cobert a la plana. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda s'ha previst oratge i pluja a l'Alt Vallespí, Conflent i al Capcí. Les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Prada i a Serret, 30 a Prats de Molló, 25 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol.
0: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Els 20 minuts de música d'arrel d'avui amb un grup que ha treballat sobretot la música i la cançó tradicional del Pirineu, el Pont d'Arcalís.

Aquesta és la pregària per fer ploure del Pont d'Arcalís del disc Aigua més aigua que van publicar el 2005. El Pont d'Arcalís és el grup d'Artur Blasco i Jordi Fàbregas, dos músics amb una llarga trajectòria de treball, de recopilació, d'interpretació del cançoner popular català. Jordi Fàbregas, a més, ha participat a la creació i organització de festivals, trobades i fires que han servit per valoritzar la música d'arrel i els que s'hi dediquen. El Festival Tradicionarius, la Fira d'Espectacle d'Arrel Tradicional a Manresa, que són moments molt importants en el calendari musical del país.

0: trasso.
1: La modista de Balaguer, avui al Pont d'Arcalís, una cançó del seu disc Aigua més aigua. És el sisè disc del grup. Artur Blasco, un dels creadors del grup, amb en Jordi Fàbregas, el van crear l'any 91, ha anat de vilatge en vilatge del Pirineu recopilant les tonades, les danses, les cançons d'aquestes comarques. Ell toca l'acordió diatònic, és un dels músics que ha impulsat aquest instrument a Catalunya, amb la trobada d'acordionistes del Pirineu que se celebra cada any a Arsèguel, a la comarca de l'Alt Urgell, considerat el festival d'acordió diatònic més important d'Europa.

La Cirereta, el disc Balls i cançons del Pirineu del 98, avui al Pont d'Arcalís. Són tonades que molts estudiants d'instruments tradicionals del Conservatori de Perpinyà coneixen bé. Aquest disc recull els temes instrumentals i cantats de l'obra A peu pels camins del cançoner, una obra d'Artur Blasco amb arranjaments musicals de Jordi Fàbregas. El Pont d'Arcalís ha participat en molts festivals com a grup representant de la música tradicional del Pirineu. Ha anat a tocar a França, a Itàlia, a Suïssa, a Alemanya, a Espanya i, evidentment, als festivals de música d'arrel d'arreu dels països catalans.

0: fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí.
1: El gall negre del disc del Pirineu Estant del 2003, avui 20 minuts de música d'arrel amb un dels grups que ha treballat més en aquest terreny, el Pont d'Arcalís.

0: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Pròxima estació.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Pol, tinc 10 anys i mig i el que m'agrada el més dins l'estiu hi ha dues coses: escriure el meu manga amb el meu company, que es diu César i que és aquí, i fer footing de 6 km i mig.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. No caldrà que busqui un nom de dona,

pagar els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar. Les històries

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, escolteu a Ràdio Arrels, som un punt a aquesta hora de la informació de l'incendi que crema des de dissabte al vespre a Catalunya Nord. El foc ja no progressa més, però encara no està considerat sota control. Ahir va ser una jornada especialment activa, marcada per 6 reactivacions importants del foc, i l'objectiu dels bombers és avui encara evitar que el foc s'estengui pel massís dels Aspres. Malgrat tot, hi ha algunes evolucions positives. Albert Noguer.
2: I les primeres concerneixen els habitants de la zona. Avui al vespre, a partir de les 7, podran tornar a les seves cases els habitants d'Illa, Vinçà, Rodès, Castellnou, Calmella, Cameles, Queixàs i Joc. De les 27 comunes, per a les quals s'havia decretat una ordre d'evacuació, més de 12.000 persones concernides, ahir van ser els habitants de Taulís, Tallet, Arboçols, Corbera, Corbera del Castell, Corbera de les Cabanes, Llauró, Oms, Montalbà del Castell, Monturiol, Santa Coloma de la Comanda, Terrarac i Torderes, que ja van poder tornar a les seves cases. Però encara estan prohibides a la població les localitats de Viladamunt, Glorianes, Prunetiva i Puig, Rigardà i Sant Miquel de Llotes.
1: La xarxa viària també va presentar alguns problemes ahir. Què passa avui amb aquesta xarxa?
2: De moment, la carretera RD66 ha estat de nou oberta. Ahir va ser oberta a la circulació al matí. Però, i és per això que diem de moment, després va ser tallada durant la tarda, la qual cosa va provocar grans embussos a la carretera de Roca Gelera, multiplicant el temps com a mínim per 3 per anar de la Plana a Prada i més enllà, ja que la circulació es feia en els dos sentits en unes carreteres molt estretes. Afegir també que està igualment afectada la línia de tren entre Perpinyà i Vilafranca i que la SNCF ja ha anunciat que un cop la situació estarà sota control podrà reobrir entre Illa i Perpinyà, però d'Illa a Vilafranca caldrà fer tota una sèrie de verificacions.
1: Pel que fa a l'abast de l'incendi i els mitjans desplegats, també hi ha algunes evolucions avui.
2: Sí, unes evolucions negatives pel que fa al nombre d'efectius de bombers. Avui hi ha mobilitzats uns 450 bombers, un nombre inferior al dels primers dies, perquè part dels reforços s'han redistribuït cap a altres departaments de l'Estat que també fan front a incendis d'una gravetat comparable. La superfície total afectada per l'incendi es calcula avui al voltant de les 4.980 hectàrees. No vol dir que les 4.980 hectàrees han cremat, hi ha zones al mig on encara hi ha vegetació, però és doncs el perímetre afectat per l'incendi. I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs avui es mantenen unes condicions de temperatures excepcionals, similars a les d'ahir i, per tant, favorables a noves reactivacions sobtades del foc.
1: Ara acabarem d'escoltar la previsió del temps, però finalment un últim apunt, i és que des d'ahir estan prohibits els focs d'artifici a tot Catalunya Nord, tret de Cerdanya i el Capcir, ja que s'ha considerat que la majoria de Catalunya Nord les condicions són desfavorables i podria ser perillós doncs, l'ús d'aquests focs artificials que, per exemple, ahir van provocar un incendi a Catalunya Sud al costat de Barcelona. N'estarem pendents aquí a Ràdio Arrels, continuem la programació de sempre, però molt pendents doncs, d'aquest incendi.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dijous 9 de juliol, bon dia. Continuem avui amb l'alerta roja canícula amb unes màximes de 40 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà les temperatures baixaran, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló, 23 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcir i 18 a Cerdanya. A la tarda tindrem unes màximes de 30 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 31 a Prats de Molló, 32 a Prada, 26 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol. Hi haurà potser pluja i un oratge a la muntanya. Divendres al matí el temps serà cobert a la plana. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda s'ha previst oratge i pluja a l'Alt Vallespí, Conflent i al Capcí. Les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Prada i a Serret, 30 a Prats de Molló, 25 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
6: Aquestes vacances...
4: Escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: world.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
4: Estem a la Biblioteca Comtat de Cerdanya i parlem amb la Maria Àngels Torrones, que és la presidenta de l'Associació Universitària de Cerdanya. Abans de tot, què és aquesta associació?
5: Sí, això és una associació de voluntaris, no té cap ànim de lucre, que té com a objectiu principal portar formació de qualitat a la Cerdanya. És una associació que ja té una mica d'història perquè té 29 anys, per tant, doncs, fa 29 anys que doncs, el nostre objectiu és aquest i la part més important o més central de la nostra activitat és i ha estat sempre a la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que aquest any arriba a la 28a edició. Per tant, som els organitzadors doncs, de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà.
4: Per què fer aquesta universitat d'estiu a Puigcerdà?
5: Doncs això remunta, doncs, com ja us dic, gairebé 29 anys enrere, on a partir d'unes competicions esportives universitàries que es van fer a l'hivern, van pensar, home, estaria bé doncs, que aquesta relació que hem començat a tenir amb la Universitat Ramon Llull doncs, pogués anar una mica més enllà. I en aquell moment doncs, un grup de voluntaris van dir, home, doncs, si tenim el suport d'una universitat com la Ramon Llull i tenim el suport de l'Ajuntament de Puigcerdà, doncs potser podríem provar-ho, no? I a partir d'aquí doncs van començar a fer, en principi d'una manera molt modesta, pocs cursos, dos o tres dies només, i com que ha tingut prou èxit i la gent doncs ens va donar molt recolzament, doncs hem anat ampliant fins que ja fa força anys que tenim un programa que dura una setmana amb cursos, amb tallers, amb jornades professionals i amb activitats obertes a tothom.
4: Aquesta edició 2026, quin és l'eix principal? Hi ha un eix principal?
5: En principi, són cursos. Nosaltres el que intentem, com que nosaltres ens adrecem a tothom, o sigui, no tenim un target molt concret, sinó que ens adrecem a tothom que vulgui explorar i que vulgui doncs aprendre i conèixer coses noves, el que intentem justament és fer cursos de temàtiques diferents i fer tallers de temàtiques diferents, no? Alguns d'ells tenen una línia a seguir, per exemple, doncs, fa molts anys que fem un curs sobre música clàssica, fa molts anys que fem un curs sobre història, també toquem algun tema doncs, més de creixement personal, de salut, la salut sempre hi és present, perquè també tenim la Fundació Hospital de Puigcerdà, doncs, que és un dels partners importants, però jo penso que una mica la nostra firma és que toquem una miqueta tots els temes. Intel·ligència artificial, des de l'any passat també toquem, o sigui, intentem coses que estiguin d'alguna manera presents a la societat i també intentem que hi hagi temàtica que sigui més local, no? o més pirinenca, com aquest any que fem una ruta guiada pels espais de l'estiueig a Cerdanya.
4: Qui ve en aquesta universitat? Qui sol venir?
5: Doncs tenim un tipus d'alumne que moltes vegades és molt fidel, és a dir, que és gent que cada any el veiem i que cada any s'apunten a un curs o altre. Hi ha molta gent que és amant de la música clàssica que s'apunten al curs de música clàssica, hi ha gent que és amant de la història que sempre ven al curs d'història, però també tenim gent de diferents edats, de diferents condicions, de diferents professions que s'interessen per algun d'aquests temes o que els interessa algun professor en concret i llavors doncs es matriculen als cursos. Menció a part vol dir les jornades professionals, que aquestes sí que estan adreçades a un públic molt concret. Tenim una jornada de professió mèdica, tenim una jornada de la professió farmacèutica, que estan adreçats clarament doncs, a metges i a farmacèutics. També en tenim una sobre oci digital, on les persones que venen són gent que estan en aquest món, i llavors en tenim una que preparem conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que està molt adreçada al sector primari, no? Ramaders, pagesos, normalment venen de la comarca. Però, a part d'això, la resta de cursos i activitats són molt oberts i en principi, doncs, qualsevol persona està cridada i pot venir, doncs, qualsevol persona.
4: Hi ha cursos i tallers.
5: Sí, la diferència és d'hores, o sigui, els cursos són més llargs, però si els diem cursos i els tallers són tastets més petits, no? Perquè a vegades la gent diu, mira, doncs és un tema que m'interessa, però tant com per dedicar-hi potser un dia sencer o dos dies no. I llavors doncs fem aquests petits tastets que a vegades doncs es transformen en cursos, no? Aquest any en fem un de ceràmica, que ho fan ceramistes de la nostra comarca, en fem també sobre flors, sobre botànica, basant-nos també molt amb la vegetació que tenim aquí a la comarca. Vull dir que i també sempre hi ha algun curs així com a més, no divertit, però més sensual, que seria doncs aquest dedicat doncs a la cata de vins i tot allò que té relació amb Gaudí, però lligat a la gastronomia, no? Que aquest sempre també és un curs que té molt èxit i que li posem un taller perquè és curt, perquè, bueno, doncs perquè ha de ser curt, no pot ser més llarg aquest.
4: També he vist el programa les plantes, i les plantes amb aquest aspecte de pot ser tradicional també o històric, parlant de les bruixes i...
5: Sí, hem posat aquest títol perquè és un títol que ens feia gràcia, i bàsicament doncs és això, no? Que com les plantes poden ser elements curatius, no? I com tota la vida i tradicionalment, i més aquí al Pirineu, que hi ha tota la tradició de trementinaires, doncs que s'han fet servir les plantes per curar, i normalment les persones que curaven i les persones que coneixien les plantes i els seus usos eren dones, generalment, no? Per això doncs la professora volgué posar aquest títol. Sí, és un tema doncs que la veritat és que és un curs que s'està emplenant ràpidament, vull dir que aquest sí.
4: És un any especial per Antoni Gaudí.
5: Sí.
4: I doncs també un taller una mica especial.
5: Sí, sí, sí. Nosaltres comptem sempre amb aquest professor, que és Antoni Cot, que sempre ens fa propostes així gastronòmiques i enològiques, perquè ell és enòleg, i llavors doncs tracta sempre diferents temes i els fa lligar amb tot el tema del vi, de la gastronomia. I aquest any va dir, tinc preparat un curs, un taller relacionat amb Gaudí, no? O sigui, com que Gaudí, m'imagino jo que era de les Terres de Tarragona, i així suposo que ell lligarà una miqueta doncs al seu origen, amb elements que tinguin a veure doncs amb aquest origen, i després a partir de les seves creacions ell també doncs suposo que aportarà doncs informacions relacionades amb la gastronomia i sobretot amb els vins, no? És tot una sorpresa, però hem de dir que és una persona molt preparada i que sempre aquestes sorpreses sempre són exitoses. Però sí, sí, és original el plantejament.
4: Això també és una manera d'una certa manera de promoure Cerdanya.
5: Sí, per nosaltres que es digui Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, quan en aquests últims anys les universitats d'estiu han anat caient, no? Perquè, bueno, doncs per les circumstàncies, per temes pressupostaris, no hi ha moltes universitats d'estiu a Catalunya. Llavors, que aquí a Puigcerdà n'hi hagi una i que tingui una trajectòria de 28 anys, clar, és una marca també, no? I de fet, i nosaltres tenim alumnes que són de la comarca, però també tenim alumnes que són de fora, i sobretot pel que fa a les jornades professionals, el 95% de la gent que ve, doncs com que són professionals d'arreu de Catalunya. Llavors, doncs, clar, és un element doncs que també és de promoció de la comarca i de Puigcerdà, claríssim.
4: Per conèixer el programa complet i per matricular-se, què s'ha de fer?
5: Sí, nosaltres tenim una web que és www.aucer.org, i a partir d'aquí doncs us podeu tenir tots els programes complets i el detall de tots els cursos i tallers, i també doncs les activitats que fem, que són obertes a tothom. Aquí no cal matrícula, només cal venir-hi i ja està, i llavors a partir d'aquí us podeu matricular. Sí, sí, sí, sí. La inauguració serà el dia 13 de juliol, anirà a càrrec de l'Ada Parellada, tothom hi està convidat, i la cloenda anirà a càrrec del filòsof Francesc Torralba, també tothom hi és convidat. Aquí no cal matrícula.
4: Maria Àngels Torrones, moltes gràcies.
5: A vosaltres. Us esperem.
0: Radio Arrels. Amies. 95.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
6: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
7: Miquel Arnúties
2: arrelat al Vallespí i a Ceret, és tot un personatge. Polifacètic, agricultor, cireres i mimosa. Polític, molts anys adjunt al Valle de Ceret, artista, pintor avantguardista, president dels Amics del Museu de Ceret, agitador cultural, president del Centre Cultural del Vallespí i de la Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes. És també membre de la ANC i escriptor i poeta. La seva poesia la trobem més aviat en prosa que no pas en vers. A Contes empipats, publicat al Trabucaire el 2013, hi trobem una història onírica, ben surrealista, amb tot de referents a les colors, recordant l'Arnaudiès pintor i els habitants del seu món rural, les plantes, les flors i els animalets, tot jugant amb la llengua. Escoltem, doncs, aquestes conjugacions pinturlejades. He vist volar, per alt de les ginestes, quatre sogres vestides de groc. S'apuntaven per ballar el contrapàs al so d'una campana escardalenca. Has vist, tu? Has vist, tu, aquell galàpet vermell engolir els calçots roents torrats dins d'una brasa de calius xipoters? Ha vist, dins del cel negrenc, ple de romegueres i d'argelacs, una lluerna beneïta i encantadora, provant de s'amossegar el dit groc del peu dret que se li bota. Hem vist un ramat de fedes de color verd, pasturant una herba rosa que les posava vergonyoses i amoroses. Cadascú de nosaltres n'hem pogut agafar una, per se l'endur dins un bai manyac de tots colors. Heu vist com s'aprofita la pluja primerenca per fer créixer i florir violes disfressades com mainadeta un dia de tio-tio? Han vist, darrere d'una mata de bruc carregada de polls blaus, sense orelles, una truja tan emprenyada que se'ls va abordar i empassar d'un a un sense mastegar.
6: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
7: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

unes copes, un poc de fum, una làmpada vermella i flaixos de tele muda a les parets, aquí davant del foc. Em sento bategar les galtes i vaig cansès com una teia. No sé si sóc en un pou, en una cisterna,

ajegut al sofà, si està bé en aquesta cambra. Lluny de qui sap què. La profunditat de sons ancestrals navega per nervis destensats oxidant radis de síntesi alquímica. Pedres roges, gemecs encesos, la brasa del pecat, su morta, sota una fina capa de cendres.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Som avui el dijous 9 de juliol i, com cada dijous de l'any, a Ràdio Arrels, amb nosaltres a Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: Al llarg de l'any, Iu Escapa, ens fas comentaris, ens dones la teva opinió sobre l'actualitat i l'actualitat d'aquests dies a Catalunya Nord és l'incendi de Trevillac, que podríem doncs posar al plural els incendis que sempre han concernit el nostre país, Catalunya Nord, una regió mediterrània, però ara, entre altres, amb el canvi climàtic, doncs ens afectaran cada dia més. I Iu Escapa, tu penses que hi ha, malgrat tot, algunes solucions?
4: I no ho fem. Sí, ben entès, solucions n'hi ha, perquè ben entès cal encara fer més per lluitar pels bombers, que fan molt, això sí. Però mai, encara que tinguessin 50 avions, no?, i tot això, el millor per lluitar és la prevenció. La prevenció és la presència de gent que coneixen el territori, la presència de gent que saben que aquest territori és pas únicament un paisatge bonic, no?, però era un paisatge, que era un lloc que els feia menjar, que els feia treballar, que coneixien com el treballar, que hi eren, que vivien cada dia, i això ha desaparegut. I se cal qüestionar, si voleu, per què ha desaparegut. Per què ha desaparegut? Perquè aquesta pagesia, jo soc un fill d'aquesta pagesia, si voleu, petits pagesos, no?, que eren dins del territori cada dia, no? Cada dia, perquè això els feia viure, i els feia viure pas massa bé, però tampoc els feia viure. Vivien contents, finalment, sense ser rics, però contents. I el territori és un lloc que els hi donava tot el que li calia, si voleu, per la família, per viure, i tot això en col·laboració amb d'altres gent que vivien a costat, i que exactament la mateixa cosa. I tota aquesta gent eren també vigilants del territori. I el territori era pas únicament un lloc d'esbarjo, un lloc d'oci. Era un lloc per ells que era capital. I això, cada dia hi havia com una mena de prevenció. Clar, el canvi climàtic era pas el mateix. Però jo crec que l'única manera de lluitar cada dia més eficaç és que se tindria de pensar ara d'una manera diferent, però una presència de gent perquè el territori sigui altra cosa que un lloc on vas el diumenge per córrer o per dir ai que és bonic, no? I perquè finalment quan sentes el territori ara que veurem de la nostra casa, veurem per res o tot això. I aquesta gent sabien també que, per exemple, calia pas fer una casa amb pinça al costat o amb herba que era pas tallada l'estiu i tot això. I per què s'ha arribat a això? Perquè finalment, per dir, comparem tots aquests productes que se feien aquí, productes mediterranes, les tomates, la vinya, el vi, els apricots, fent tot això, que tothom vivia d'això, quasi tothom vivia d'això. Tot això, diem, els farem venir de lluny i així la gent els pagaran més barat. I això, aquesta realitat, el dia d'avui, ha estat com una conseqüència del fet que aquests tots petits pagesos mai poden viure dignament del seu treball. I això fa que tothom ha abandonat el territori, si voleu. No l'han pas abandonat perquè l'estiraven pas. Estimaven molt el territori d'aquesta gent. L'han abandonat perquè podien pas viure tot això. I al final, aquesta visió econòmica molt falsa, i podem veure el dia d'avui, que comprarem les coses més barates perquè vosaltres podreu consumir coses més barates, Això és fals. El barato, finalment, al dia d'avui, veiem que us costa molt car. Costa molt car, finalment, perquè fer venir productes de l'altra banda del món és una cosa molt perillosa pel clima, finalment. Eh? I finalment, aquestes coses que se tenien de vendre molt barat, els paguem car. Els paguem car realment, però els paguem car també per aquesta manera. Perquè tota aquesta gent que podrien viure del territori i se cuidar del territori. Aquests ramaders, aquests pagesos, aquests petits pagesos que vivien de la vinya, de tot el que se feia en aquest moment, tot això ha desaparegut. I hi ha com un buit, no? Un buit, jo diria, de la realitat, però també un buit del coneixement del territori. Perquè tota la gent que ara són de les generacions que han pas conegut això, el territori saben pas exactament com funciona. Per ells el territori és com un paisatge, no? Com una pintura bonica. És bonic, aquí tenim un territori extraordinari, molt diferent, amb la muntanya, amb els rius i tot això. I ho veuen com una cosa, que és bel això. I és pas únicament això, un territori. Un territori és una cosa que te permet de viure, una cosa, una ensarrelata. Una cosa que no veus, tens ganes de fer la prevenció, tens ganes de ser present en el territori, sempre. I jo crec que la prevenció és l'única manera de millorar tot això. Per un moment, cal comprar encara avions, segurament, sí, això sí, però això és únicament per curar, i per fer prevenció cal fer completament altra cosa. I jo, això me sembla complicat el dia d'avui, perquè la gent s'ha posat dins del marc mental que fem pas pur producció, no? Clar, encara en queda de pagesos, però la generació d'aquests pagesos que hi ha ara és que tenen un relleu, jo em sembla que no, en molts casos, no? I finalment quedarà alguns grans pagesos amb hectares, però també abandó d'una gran part del territori. I això també és una de les raons de la multiplicació dels incendis, no? Perquè quan un territori té pas un sentit veritable per la gent que hi viuen, producte una, és com si era un lloc que ho puc utilitzar pel meu ple, no? pel meu esbarjament, pel meu tot el que voleu. I el tinc pas de treballar, de protegir, de fer una acció pel cuidar cada dia, quasi cada dia. I això em sembla que és un fracàs, jo diria, molt important de la societat de consum, de la societat de crompar sempre més lluny a gent que venen barato, i per fer venir coses de l'altra banda del món. En un moment donat s'han dit, sí, bon, nosaltres, ells faran tot això, i veiem com en aquest moment això té conseqüències, no? I finalment, aquests productes acabem els a pagar molt car realment, perquè on veus el preu de les tomates ara, i tot això em sembla a mon pare que feia tomates, i en aquest moment les tomates eren molt, molt més barates dins els llocs on se venien a Perpinyà o a Pasillà o per tot arreu. Doncs em sembla que hi ha un fracàs i és això que tenim de pensar, però és això que és complicat. Però se posar a parlar realment sense ser ciegos, no? Del fracàs d'aquesta manera de veure el món, és complicat. I encara és molt més complicat per d'altres raons, perquè la gent han perdut aquesta per tot, no tothom, ben entès, però globalment, el sentit de solidaritat amb l'altre i amb el territori i amb la manera de viure, perquè la solidaritat és pas únicament la solidaritat amb l'altre, és la solidaritat amb el lloc on vius, el poble on vius, el territori on vius. Una mena, això se'n pot dir l'arrel, si voleu. Bé, l'arrel, la conseqüència, és jo me senti solidari del territori, me senti solidari de l'altra gent. Tinc de fer per manera que el meu treball, el meu esforç, la meva voluntat ajudi el territori, ajuda l'altre també, pas únicament jo. Ajuda a viure bé. I això s'ha perdut d'una manera, perquè encara jo crec que al fons de molta gent hi ha aquestes ganes de solidaritat, però hi ha pas cap bri d'organització i tot això, i finalment la solidaritat sovint van per coses que sí, a un moment donat hi ha un problema, tothom és solidari, però se descuida. És un treball de cada dia, això, la vigilància, la presència del territori. I finalment cal trapar una manera de fer que diferent segurament per ajudar aquesta gent que podrien ocupar d'una manera productiva el territori.
3: Justament, Iu Escapa, l'escala per canviar aquest esquema i afavorir doncs, implantacions, microimplantacions agrícoles, podríem dir, no hauria de ser europea i justament Europa amb el pes i la pressió dels grans sindicats, particularment agrícoles a l'estat francès, doncs privilegia tot el contrari les grans explotacions.
4: Exactament, ben entès. Cal trapar coses, i és possible. Se podria, per exemple, pagar un poc aquests agricultors petits perquè també facin aquell treball de vigilància. No? I al final resultaria una inversió molt, molt interessant. Això se'n havia parlat fa 10 anys. Jo en havia parlat quan he llegit a PSIA, un moment donat en havia parlat pas per PSIA, perquè això, com ho dius, és una cosa que és global, que és global, se pot fer a l'escala europeu. Sí, sí, però pel moment jo no veig que la gent vagi dins d'aquest sentit. I per què? Perquè, per exemple, aquí sabeu una cosa, perquè hi ha imbècils, perquè jo ho puc dir que així, imbècils, aquí mateix, del territori, que han tret la senyera europeu de l'Ajuntament. I el dia d'avui, això pas contenen, pas vergonya, que tenim menester de bombers de Romania per salvar el nostre territori. I aquesta gent, completament a costat de tot, són també responsables d'això. Perquè quan fas una reflexió únicament en dient nosaltres som francesos, punt, i els altres els fotem de fora, els volem pas, la bandera la cremem, la cremen, cremar la bandera. És molt simbòlic, això. Qui és ara que farà, dir la premsa, dir la política, una crítica totalment, total d'aquesta gent? Aquesta gent són responsables també d'això. Perquè dins del cap funcionen únicament amb un centralisme, amb una idea totalment falsa del territori del dia d'avui. I aquesta gent sovint tenen ara un paper molt important, són diputats, són alcaldes i estimen el territori, aquesta gent, cap bri. Aquesta gent estima la seva ideologia, vol únicament defensar la seva ideologia. I això també. Qui els hi dir? Ciutadans d'aquests pobles tindria de manifestar a l'Ajuntament per dir, mireu el que s'heu fet, i ara tenim menester d'aquesta gent per nos ajudar. Com nosaltres també podem anar a ajudar un dia si en tenen menester. I jo diria una altra reflexió, que és també totalment en contra d'aquesta gent, és que quins són els alcaldes que han mostrat i que han telefonat que han posat el seu en llençem solidari, som alcaldes de l'Empordà. Hi ha Són sentit massatges de potser 50, 60, 70 alcaldes de l'Empordà, que han trucat a l'Ajuntament, que han posat, en dient, sem solidaris, si teniu menester de qualcom, puc venir. I encara ahir l'alcalde de Bescarà me va trucar en dient, nosaltres podem venir, podem fer venir gent. Doncs és evident que la solidaritat és dins del nostre territori. I el nostre territori s'acaba pas com a queixa gent ho tenen dins del cap al Pertús, no. Voilà. I això qui és? Qui els critica? Perquè això tindria de ser un rebuig total de la gent que estimen el territori, que volen el territori. Aquesta gent són responsables també. Jo no tinc pas cap pèl a la llengua per ho dir. Aquesta gent són responsables perquè tenen una idea que va a l'encontre de lo que seria eficaç per fer un territori, jo diria, solidari, fer un territori que podíem vigilar perquè totes aquestes coses arribessin pas. Perquè quan el foc ja ha partit, ben entès que tothom ha d'anar per ajudar, però el problema és que comenci pas el foc, veus? I ells posen el foc d'una manera o d'una altra, d'una manera simbòlica posen el foc, diureu. Posen el foc de ben entès per ells que hi ha llum en el foc, però el posen en dient nosaltres, tots sols, us fotrem de fora, els volem pas, l'Europa ho cremem, i tot això és irresponsables i completament insolidaris. I aquí la gent voten per aquesta gent.
3: La lluita, doncs, contra els incendis, segons tu, i ho escapa, per acabar aquesta crònica, ho recordem, passa, doncs, per ajudar els petits agricultors, que seran, com sempre, a la primera línia per mantenir aquest territori, evitar que s'encenguin, que s'estenguin els incendis, i per això doncs es necessiten macrodecisions al nivell europeu. Europa, efectivament, doncs, és solidària quan el foc s'ha declarat, però també podria i hauria de ser solidària al moment de triar les seves inversions. I ho sí. Escapa. Gràcies.
4: Un exemple, bon dia. Únicament.
3: Un exemple per acabar.
4: Un exemple. Jo, per exemple, la gent diu que l'Europa ha pagat 300.000 euros a l'alcalde de Carcassona. Veus? Aquests 300.000 euros, si haguessin pagat petits pagesos per vigilar el territori, potser que aquest incendi mai hagués agafat aquesta importància, no? Perquè és això que cal dir, cal canviar també de manera de pensar la solució, perquè aquí la gent finalment, aquesta gent els hi prometen, nosaltres canviarem tot, tot irà bé, és exactament el contrari, perquè això ho tindrien de prendre per lluitar contra aquestes ideologies, perquè aquestes ideologies també són responsables d'això. És el que ho veiem avui, el dia d'avui, ho veiem. És una cosa evident, no? Un nen ho veuria, això. Un adolescent ho veuria, això. I doncs aquesta gent que finalment estimen pas el territori, estimen únicament la llur ideologia. I doncs mai traparem solucions pel futur amb aquesta gent. És impossible.
3: I ho escapa. Ara sí, gràcies. Fins la setmana entrant, dijous vinent, a la mateixa hora, a Ràdio Arrels. Bon dia.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb I ho escapa a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. El volum 88.2.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Radio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Josep Maria Figueres, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Parlarem llargament de Pau Casals durant aquesta sèrie, però comencem, lògicament, pels inicis de la seva vida, pel seu naixement i la seva família.
1: Sí, ell va néixer el 29 o 30. Els biògrafs diuen una data i està apuntat... Sí, el 29, jo diria que és el 29, però el llibre de registre el 30, però és igual, els llibres de registre s'equivocaven, com s'equivocaven en els cognoms, com s'equivocaven amb la data, etc. Però la data oficial seria doncs, el 29 de desembre del 1876, neix. Pau Casals neix, ell ho diu, amb un ambient musical. Un ambient musical perquè els seus pares tenen una professió senzilla, és organista, el Vendrell, que ho guanya per oposicions i té la música, Carles Casals, la seva mare, Pilar de Filló, havia estudiat música, li agradava molt la música i era una dona molt dinàmica, que ja en parlarem. Per tant, hi ha un ambient musical. A part, una germana del Carles, la tia Antònia, tocava el piano i és la que li ensenya piano també a Casals. Tant és així que Casals cada dia escoltava amb una caseta d'aquelles senzilles del Vendrell, que encara es conserva com a casa pairal, com a museu, amb aquella senzillesa de les cases d'abans, estreta de sostre, estreta de marges, anava de la cuina al menjador, que allà hi havia el piano que el seu pare assajava, hi havia el petit pianola, orga, i aleshores Pau Casals estava allà a tocar. Viu la música i la sent. Tant és així que als 6 anys ja sabia llegir i escriure música. I començava a tocar. No el deixaven tocar perquè els peus no li arribaven a l'orgue de l'església de Sant Pere, a 200 metres de casa seva, on anava, no, de l'església del Vendrell, on anava el seu pare a assajar i a tocar a missa. Aleshores, Casals el que es troba és de què vol, però encara no pot. Als 9 anys sí, ja hi arribarà.
0: Es pot dir que sap música abans de saber escriure?
1: Pràcticament. Català no s'ensenyava, estava prohibit, s'ensenyava castellà, com a França s'ensenyava francès, en aquesta discriminació constant, i aleshores Casals, en aquest cas, doncs, sent la música. Per tant, hi havia unes petites orquestes que anaven pels pobles, orquestes senzilles, que gairebé anava a dir d'afeccionats, no sé això, orquestes de persones que els agradava doncs, fer una mica de tabola, de carrer. I aleshores en aquestes orquestines, que tenien també noms singulars, la popular del Cisco Xocolata, o bé la dels Tres Bemoles. Aquesta dels Tres Bemoles, que dic itinerant, i ara eren una mica més professionals en aquest circ ambulant musical, aquests tocaven instruments com després van fer Luthier i d'altres, que es posaven pots, cassoles i tal, i feien com si fos una música d'aquestes tonalitats. I és clar, el nen restava embaladit, el nen restava extasiat veient això. I el seu pare li va fer la famosa carbasseta que es conserva, aquella legendària peça musical que va començar, que va ser, diguem-ne, el primer instrument que va tenir, que està conservada en els dos centres, a la casa que és a la Paidal del Vendrell i a la Casa Museu de Sant Salvador. Aleshores, aquesta carbasseta va ser el primer instrument musical. Bé, Casals, per tant, comença a viure la música en aquest sentit. La seva família era originària, per una part, el pare de Sants, de Barcelona, i la mare era catalana, però havia nascut a Mayagüez perquè havien anat, van emigrar econòmicament, eren rellotgers tots els avis, curiosament, els materns i els paterns, i aleshores doncs, havien nascut a Puerto Rico. Puerto Rico tindrà una gran influència perquè la mare se n'enyorarà molt i li parla sempre de Puerto Rico aquí, Puerto Rico allà, etc. I Mayagüez, en aquella casa, cada és un museu dedicat a ella, dedicat a la Pilar de Filló, en aquella casa, doncs, Ella hi va viure fins que va tornar. Venia cada dos anys a Barcelona a comprar peces de rellotgeria i de joieria per poder-les vendre en allà, però tenia mals records perquè en les guerres familiars es van suïcidar per les tortures, repercussions polítiques d'allà, etc, i tenia aquest mal sentit. Era una dona molt codejosa, Casals la defineix com a sòbria, com a discreta, com una persona molt, molt, molt humil en aquest sentit, sempre vestida posteriorment negra. Va patir molt, se li van morir dels 11 fills, tots menys 3, els 3 germans que queden, l'Enric, el Pau i el Lluís, però els altres es van morir. Va patir en aquest sentit, però tenia un gran determini, una gran voluntat i una força de caràcter amb una obstinació considerable.
2: La meva mare era una personalitat extraordinària, una persona genial, de manera que és una cosa diferent que de ser una bona mare. Una bona mare, ho és, totes les mares naturalment són bones mares. Però una mare excepcional.
1: Amb el seu pare té una relació intensa, però el seu pare és molt discret, fins i tot volia que fos fuster perquè tingués seguretat a la vida. Diu, com a músic tu passades difícil, projectava les seves dificultats i li diu, sigues fuster, però la seva mare no ho vol. La seva mare és qui de debò l'influencia. Ell se'ls estima tots dos. El seu pare li comprarà una casa a Bonastre, un petit poble a la vora del Vendrell, però amb altitud, calai de sec i patia dels pulmons i per tant no era humit com a la costa, i així l'ai de sec, però el seu pare tindrà problemes respiratoris de salut i aleshores doncs m'ho dirà. Amb la seva mare sí que mantindrà una relació molt intensa. Les seves cartes, conservades totes a l'Arxiu Nacional de Catalunya en el fons Pau Casals, un fons immens que són 500 caixes amb què... I les cartes de la mare ens acosten a una dona de caràcter. Ella és la qui l'incita a que es faci una casa a Sant Salvador. Una casa perquè veu que és la manera, a ell li agradava molt el mar a Casals. Per això, doncs, quan va a Puerto Rico li agrada el mar i si està que ha de marxar de la costa per anar a Ceiba, a l'interior, o a Rio Piedras, buscarà Ceiba a la costa per poder tenir el mar més a la boda. El Vendrell igual, Sant Salvador serà el seu mar de prop.
0: El Pau Casals té germans?
1: Sí, els seus germans neixen... ell se sent, no el gran, però sí el més petit és l'Enric. L'Enric neix a Barcelona, precisament, quan ell està estudiant, es porten uns 10 anys, i és el qui tindrà una implicació musical més intensa. L'ajudarà molt en la musicació del pessebre, l'orquestració, l'ajudarà molt quan ha d'aconseguir avals per la multa importantíssima que li posa el franquisme, i aleshores ell vol que aquesta multa quedi una mica exonerada o rebaixada, si més no, i aleshores també l'ajuda doncs, amb tot. Ell hi compta amb el seu germà al 100%. Tant és així que estaran pràcticament junts a Barcelona. L'altre té un caràcter més reservat, tenia un caràcter més del camp, que li entusiasmava, estudia agricultura tècnica i treballarà doncs, amb les terres que compri al costat de la casa, que serà museu i la seva museu futur, i serà la seva residència, doncs treballar al camp i és feliç amb el camp. No té una activitat pública, ni política, ni social, i té una vida centrada al treball i la família molt reservada. Tot és així que ha passat molt difuminada la seva personalitat, però per les cartes es veu que els estima i ells el consideren una mica com el gran, un per edat, l'altre per coneixements, per cosmopolitisme, per relació, per intel·ligència, etcètera.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat. La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Som el dijous 9 de juliol. Bon dia. Continuem avui amb l'alerta roja canícula amb unes màximes de 40 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà les temperatures baixaran. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló, 23 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya. A la tarda tindrem unes màximes de 30 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 31 a Prats de Molló, 32 a Prada, 26 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol. Hi haurà potser pluja i un oratge a la muntanya. Divendres al matí el temps serà cobert a la plana. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda s'ha previst oratge i pluja a l'Alt Vallespí, Conflent i al Capcí. Les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Prada i a Serret, 30 a Prats de Molló, 25 a Manlluís i 28 a la Tor de Querol.
5: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 9 de juliol del 1988 torna als escenaris la Dharma, dos anys després de la mort d'Esteve Fortuny. Van ser els germans grans de la família Fortuny que primer van fundar el grup Els Llums, amb Josep a la bateria, Esteve a l'orgue i a la guitarra i en Joan al baix. Amb els anys van evolucionar, canviar d'instruments i de nom de grup fins a ampliar-ho a altres components sota el nom de Dharma i trobant la seva identitat amb arrels en la música tradicional. En un concert l'agost del 1986, l'Esteve Fortuny va morir després de patir una hemorràgia cerebral. Tenia 32 anys. Va ser un cop dur pel grup, però animats per un col·lectiu de seguidors, van tornar als escenaris el 9 de juliol del 88 a Pineda de Mar. Escoltem un dels temes més populars de l'imaginari musical català, La presó del rei de França.

0: Fins aquí el tema, la presó del rei de França de la companyia elèctrica d'Arma.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, m'agrada Chrysler, tinc 8 anys i demi. M'agrada l'estiu perquè el 11 juliol és el meu aniversari i perquè m'agrada anar a la plaja i a la piscina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Els Masos, 95.5.
2: Comença a fer flexions des que vegis que venen a buscar. Viatjant dins del seu cotxe camuflat, demana perdó. Els caparois ja t'ho faran saber. Amb voltes i descàrregues elèctriques, veurem quant dolor ets capaç d'aguantar.

més grat, per rar, per infreqüent, per mític,

atabat l'univers teu més íntim. No saps prou bé fins a quin punt més grat. Per rar, per infreqüent,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

s'acomiadant-te de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Infructuosament busco els teus ulls blaus per a tot arreu. De remenar la ciutat en trec un mal de peus. No sé, ho pots ben creure, si caminar o seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya i mareig. Ep, sóc jo que no em sé. Perdut en la ciutat,

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna, bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla

Demà de matí vençuts tornarem el gat i jo, on les gallines no ponen i els geranis no fan flor, on sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren. Em dol a la butxaca la foto tan maca de tu, jo, la vaca,

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Guerra.

0: Catatín, catatín, catatín, catacartin.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Catacartin, Ràdio Arrels. Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: era sal chivaca.
1: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

e poi ho chiuso la porta. Ma la vita che brucia

I que el semental s'esvera com borinot al voltant de la llum, com màquina de tren pel nastre un fum, les banyes cap al cel es desespera, la vaca pasturant té les mamelles a punt de rebentar plenes de llet. 15 tàbacs la pica ni aquest fet, torna fuet la seva cua de donzella. A dalt del cel un aguilot ho veu i una guineu vigila la masia. Al Pirineu el sol fa sortir el dia i es

buscar problemes. Comença a gotejar el teulat i en el llit la ronya es gruga i els llençols. Les vigues tenen corc, les parets esquerdes i sota la catifa s'hi apila massa pols. Hi haurà problemes. El greix està recollit en els fogons freds on un ratolí xic rosega un pa sec. La higuera vessa pots, plats.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

els minyones de Canet. Diu que tenen el cul net. L'altre dia em vaig veure una que s'hi feia amb un rasclet. Les minyones del color.

capítols blancs i verds perquè hi puguis passejar i acaronar els estels i els puguis preguntar si tu i jo quan serem vellets.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

I d'hora vaig pels mulls, vagar no em costa gaire. De mi vaig clarollant, per mulgues i agramunts.

Fan les neus en fossa, davall els codolars, turo el cant i el pas, i visc l'hora ofenosa, turo el cant i el pas.

no res faig virtut. Ramadana verdella, voldria ser l'altre, i veu de la cadera, davant per un

0: Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Que vinga, que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli mos ompliga de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques

0: I ara donem pas al nostre enviat especial des del centre de Barcelona, Gerard Quintana. Bona tarda, Gerard. Gerard?
1: Sonen cornetes de fira al carrer, desafinades cançons sense temps. Hi ha un gos que aborda l'església del Pi, Santa Maria, Verge Mare de Déu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Banyuls dels Aspres, 95.

0: Radio Arrels, a Vivès, 88.2.
1: Radio Arrels.
2: A Montner, 95.

0: Marco.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio

0: Ràdio Arrels.
1: A ER 93.1.
2: Viu com la immensa minoria d'un somni. Dorm com la immensa